0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: Dir cultura catalana a tota cultura que es faci a Catalunya és enterrar-nos en vida? Aquesta pregunta, polèmica i d'actualitat, és un dels eixos argumentals del llibre El preu de ser catalans, publicat per la periodista Patricia Gavancho a Meteora. El treball toca moltes tecles i totes ben contemporànies i força obertes al debat. La cultura és un material sensible i més si viu sempre en una mena de territori per on hi plana l'ombra de l'amenaça eterna. La clau està en primer lloc en saber si caurem i després, posats a investigar, en saber el motiu concret de la caiguda. Si caurem víctimes de l'apatia general, si ens enorrearà l'impuls de l'anglès globalitzador o si seran els nostres veïns castellanoparlants i castellanopensants el qui ens portaran a penjar el cartell de no hi ha entrades. Patricia Gavancho, una argentina que fa prou anys que viu a Catalunya per mirar-s'ho tot amb ulls coneixedors i ben crítics, exposa el problema però també aporta possibilitats de solució, receptes per evitar que això del català només s'estudiï als llibres d'història i no a tots. El preu de ser catalans, de Patricia Gavancho, editat per Meteora.

0: queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: Vols gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
1: Telepizza.es.
2: Telepizza, el secret és a la massa.
3: Tanca els ulls.
4: La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Especialitat en cuina catalana i plats de temporada. Restaurant familiar amb atenció personalitzada als seus clients. Local climatitzat. Quatre sales acondicionades per a grups fins a 20 persones. La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Al carrer Major 26, a la sortida de Vilanova en direcció a Peralada. Pàrquing propi i arca jardinada amb jocs infantils. Per reserves, trucar al 972 67 32 96.

0: simplement brutal.
1: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a...

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Salut, amics senderistes, excursionistes i viatgers. Us agrada conèixer llocs nous, sortir de les rutes principals i inserir-vos en camins secundaris? Si la resposta és sí, al Sendes ho fem possible, perquè ja fa molts anys que en proposem cada setmana. Curt i intens, un programa que tan sols dura 25 minuts. En aquest temps despleguem tres continguts que, com és preceptiu, cal presentar abans que res en el nostre sumari. L'espai Amalosa és un recinte del poble de Santa Maria d'Oló que difon, in situ, el que va representar el tèxtil per aquesta localitat del Moianès. Antiga fàbrica, avui conté un espai divulgatiu i un de cultural. En parlem amb el seu tècnic responsable, en Francesc Riera. El Xavi Tió ens narra la tercera i darrera etapa de la travessa del Salvaguarda, que volta aquest cim de la Ribagorça i que s'endinsa a França i a la Val d'Aran. Farem descripció de la ruta i, com és preceptiu, la corresponent fitxa tècnica. I avui als quaderns del viatger anem a una de les grans capitals europees, Brussel·les. Una ciutat que té aspectes molt interessants per conèixer. Un d'ells, el que ens presenta avui la viatgera Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0. Amb ella fem ruta per descobrir l'arquitectura Art Nouveau a la capital de Bèlgica i també, atenció, un bosc tenyit de color blau. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.

0: Des de l'any 2017, el poble de Santa Maria d'Oló, o Oló, com el coneixen els seus vilatans, ha recuperat part d'un edifici molt determinant a l'hora d'escriure la seva història contemporània. I és que, a principis del segle XX, en concret cap a la dècada dels anys 20, Oló va experimentar un gran gir de l'agricultura i la ramaderia cap a la indústria, en concret la del tèxtil. Ben a prop de l'entrada d'aquest poble, situat a l'extrem nord del Moianès, el visitant hi trobarà l'Espai Amalosa, una nau que s'ha pogut conservar de l'antiga fàbrica tèxtil, avui derruïda, i que té una doble funció, de petit museu i d'espai cultural. Ens interessem per la part del museu, que recull la història del tèxtil a Oló en un dels dos llocs dels fets, l'antiga fàbrica Amalosa. Ho explica en Francesc Riera, que és tècnic responsable de l'espai i encarregat de fer-ne les visites guiades.
1: És aquesta antiga fàbrica des de l'any 1924 i es va tancar la seva producció l'any 96, doncs aquesta part que està recondicionada, que l'hem recuperat. És una petita part de la memòria del poble que bàsicament es va transformar molt a principis del segle XX a partir de l'abandonament de les feines més del camp i es converteix en una petita colònia industrial, ja que apareixen dues fàbriques i una d'aquestes és aquesta, l'Espai Amalosa, que de fet el nom aquest tan raro que sempre a tothom li costa de dir ve de heredera de Manuel López, Societat Anònima.
0: I de fet és el segon nom, perquè anteriorment es va dir Algodonera Espanyola. Però anem a l'arrel. Qui era Manuel López?
1: Manuel López era un comercial que tenia una fàbrica a Castellterçol. De fet, un dels arguments que va fer servir és que volia muntar una fàbrica i podria ser aquí o un altre poble. A través d'un amic seu el va informar que aquí a Oló no hi havia cap fàbrica i va venir a vendre una mica doncs, el fet que construiria una fàbrica aquí al poble. I va aconseguir que les cases més potents del poble doncs, li fessin un préstec per poder construir aquesta fàbrica.
0: I dit i fet, però com explica en Francesc, Amalosa no va ser l'únic cas d'industrialització a Oló. Quatre anys abans, el també empresari Joaquim Borràs, propietari d'una fàbrica a Castellbell i el Vilar, també va passar per Oló. Va percebre que molta gent del poble havia de desplaçar-se a fàbriques de localitats veïnes de cara a guanyar-se el jornal. I aquí hi va veure l'oportunitat de muntar-ne una, de nom Borràs i després Sauleda.
1: Santa Maria d'Oló el podríem considerar una petita colònia industrial, però bueno, amb dos caps. No? Una fàbrica és aquesta on trobem aquest espai, que seria la Amalosa, i un altre que va fundar Joaquim Borràs, que de fet va ser el 1920, l'altre va ser el 1924, per tant van ser pràcticament a les mateixes èpoques, que de fet aquesta encara està en funcionament sota el nom de Sauleda.
0: Sigui des del 1920 amb la fàbrica Sauleda o des del 1924 amb la Amalosa, Oló es va volcar amb el tèxtil, primer treballant amb el cotó com a matèria primera i posteriorment amb fibres sintètiques.
1: Hem de comptar que en els moments de màxima esplendor de les fàbriques podríem dir que un 80-90% de la gent del poble estava vinculada amb una de les dues indústries tèxtils. Estem parlant d'un poble de 1.000 habitants i, per exemple, la fàbrica Amalosa va haver-hi un moment que tenia 350 treballadors. Això vol dir que pràcticament tot el poble es dedicava a això. Hi ha hagut seguint havent pagesia, però una part molt poc important comparat amb la quantitat de gent que treballava a les fàbriques.
0: Un tèxtil que, a mesura que avançava el segle, va passar èpoques d'alts i de baixos. Als 80 i als 90 arriba la crisi definitiva. Les fàbriques catalanes ja no poden fer front a la competència d'altres parts del món i Amalosa tanca portes el 1996. Per contra, Sauleda resisteix i continua en plena activitat a dia d'avui, potser perquè es va especialitzar en lones i tendals, com explica en Francesc. I ara sí, anem a fer la visita a l'Espai Amalosa i accedim des de la part de la nau que es conserva de la fàbrica. A dins, ens posem en antecedents.
1: En aquest museu hi trobem 6 o 7 plafons informatius, doncs que fem una mica de vista cronològic des de principis del segle XX com es troba el poble fins l'arribada de les dues fàbriques que van canviar totalment doncs, la fesomia del poble. A part d'aquests plafons informatius que quan fem les visites guiades doncs, els repassem de manera explicativa, tenim uns expositors que hi tenim una exposició, aquestes són temporals, a vegades les canviem, en aquest moment, per exemple, hi trobarem doncs, eines que es feien servir a les fàbriques, o també algunes eines que potser del segle XX. I després doncs, tenim també una mica d'exposició del que són eines o algunes coses relacionades amb les empreses tèxtils.
0: I també, entre peces recuperades de l'antiga fàbrica, és el que hi podrem veure i accedirem a una de les autèntiques joies de la corona.
1: A part d'aquest, l'estrella que tenim és un teler que podem posar en funcionament, que és un teler Saurer. És un teler suïssos que van importar, doncs, la fàbrica de Melosa a mitjans del segle passat, i que alguns contramestres que havien treballat a la fàbrica van dedicar-se els dissabtes a tornar-lo, doncs, a posar en marxa. I quan fem les visites, doncs, acabem amb poder sentir quin soroll feien els telers de llançadora de l'època.
0: I encara tindrem temps de visionar un documental d'uns 15 minuts de durada, aproximadament, amb testimonis de gent que havia treballat a la Melosa.

0: proposen altres punts per visitar en aquesta localitat.
1: Tenim allà diferents opcions a oferir al visitant. Tenim 6 o 7 rutes marcades pel terme municipal des d'uns 2 quilòmetres fins a la més llarga, que són 27, que això doncs podria completar aquesta visita. De fet, alguna vegada l'hem completat nosaltres amb aquest tipus de visites. Una de molt curta, per exemple, que fa uns 2 quilòmetres, ens acosta a un espai que geològicament és molt interessant, que es diu el Brai d'Oló, doncs que és on veiem un anticlinal, que és la part que ens acostaria fins a les mines de sal de Sallent, que està partit per la meitat i el podem veure en tots els seus estrats d'una manera... És molt vistós també per fotografies i és interessant.
0: I, evidentment, elements patrimonials. Pujant per un costerut i llarg carrer, un dels més costeruts de Catalunya i que els autòctons coneixen com la Costa, s'arriba a l'Església Vella, la de Santa Maria, a la part alta del turó.
1: Al poble tenim el que és el nucli, dues esglésies, l'església que diem l'Església Vella, té un retaule barroc molt interessant. N'hi ha una altra, a l'altra parròquia de Sant Joan d'Oló. Aquesta, per visitar-la, és una mica més complicat, però també es podria mirar de visitar-lo, perquè aquest no sol està obert. La del poble, sí. La del poble, aquest retaule barroc, és molt accessible. I a l'altra església, que és una església més moderna, que és dels anys 50, de fet vinculada en aquesta fàbrica on hi ha, on estava ubicat el museu, perquè doncs, es va construir a partir dels treballadors de la fàbrica i l'amo de la fàbrica va voler fer una església dedicada al seu sant, que era Sant Joan, i a la seva dona, que era Santa Carme.
0: I no podem oblidar el romànic de l'església de Sant Feliuet de Terrassola, un dels veïnats dispersos que formen part del terme de Santa Maria d'Oló, o la petita església de Sant Vicenç de Vilarassau, o també Sant Jaume de Vilanova, una petita construcció de planta circular del segle XI, considerada una joia arquitectònica per la seva singularitat. Tornant a la visita de l'espai a Malosa, en Francesc explica que no hi ha un calendari marcat de visites, que se'n fan també de teatralitzades i a mida, i que funcionen sota demanda, sigui a través de l'Instagram a l'adreça espaiamalosaoló o bé contactant amb l'Ajuntament. Una bona manera, en qualsevol cas, de descobrir Oló a ritme de taler.

0: Sinnas.
1: Vinga, anem a caminar una estoneta i ho fem de la mà del Xavi Tió. Xavi, què tal? Com estàs?
2: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: 3 de 3.
2: Ah, això mateix.
1: Tercer capítol de 3.
2: Anem per tancar el cercle, després de comentar ja fa un temps tota una corrua de travesses diverses, com eren la Tora Blava, la Ruta dels Refugis, Estels del Sud, la Buf entre Refugios, Sanet o Posets, o la Ruta de les Golondrines. Ara hem reprès el tema de travesses i vam començar a parlar fa dues setmanes d'una travessa que ens ofereix les millors vistes que es poden tenir del cim més alt dels Pirineus, l'Aneto, i de tots els cims de més de 3.000 metres que l'envolten. Estem parlant de la travessa del Salvaguarda. Com ja dèiem, el Salvaguarda és un cim de la Vall de Benasc que dona nom a aquesta petita travessa de 3 dies que salta a França per anar a dormir al refugi de Benasc. Després entra a Catalunya per la Vall d'Aran fent nit a l'Artiga de Lin i d'allà passa pel Coll de Toro per tornar a la Vall de Benasc.
1: Doncs vinga, anem a situar-nos en el punt de sortida en el dia d'avui.
2: Doncs, si recordeu, a la primera etapa, des de la Vall de Benasc, en concret des de Llanos de l'Hospital, havíem entrat a França pel Portillon de Benasc per baixar el refugi de Benasc, després de fer el Salvaguarda, i a la segona etapa vam baixar a l'Hospice de France per després remuntar llarg fins al Coll de l'Infern i d'allà tornar a baixar per la Vall de Pomero fins al refugi de l'Artiga de Lin. Doncs bé, després de fer nit al fons de la vall, entre pastures i fagedes, sortim cap a sud i tenim per davant una pujada exigent, però això serà després de travessar tot el llarg plan de l'Artiga, una gran esplanada que ens permet anar escalfant i que per prat obert, sense vegetació, ens va acostant a la muralla que tanca la vall. Entre alguna vaca que pastura, arribem a poc a una zona que comença a remuntar, suau de primer i després més exigent. La pastura es barreja amb pedregar i arribem a entaforar-nos en una canal ample per on baixa un rierol que traspassem. Les ziga-zagues s'imposen i el pendent s'accentua fins a arribar en un parell de passos sobre roca.

0: equipats amb trams de cable d'acer per ajudar-nos a superar-los. Un cop passat els cables, el pendent no se suavitza fins al cap d'una estona, quan arribem al Melic de l'Artiga, poc més amunt dels 2.000 metres d'altura, on les aigües subterrànies que baixen del llac del Coll de Toro surten a superfície. Talment les aigües de la gelera de l'Aneto quan reapareixen els ulls del jueu al costat del refugi on havíem fet nit. Portem ja superats uns 600 metres de desnivell des que hem començat a caminar, però ens en queden encara uns quants més per pujar. La poca herba i terra que encara trepitjàvem desapareix del tot i el terreny es torna completament pedregós, dominat pel granit. Anem progressant cap a una collada que encara s'endevina llunyana, i quan el pendent s'aplana del tot, les pedres es converteixen en blocs grossos que hem d'anar esquivant, buscant els millors passos, amb més o menys equilibris donada la inestabilitat del terreny i amb l'ajuda, això sí, dels senyals de GR que anem seguint. Després de passar un petit collet, arribem a la riba del llac del Coll de Toro, als 2.200 metres, envoltats per les altes parets verticals del Penanera en un cantó i del Mall de l'Artiga a l'altre. Desapareixen els blocs de granit i reapareix l'herba en un últim tram amable arran de llac que convida a parar per gaudir-ne i que ens acosta a l'alçada màxima de l'etapa d'avui, els 2.240 metres del Coll de Toro, amb unes vistes superbes, altre cop, de l'Aneto, amb els seus veïns, el Pico de Tempestades, el Margalida i el Russell. Deixem enrere l'Aran i retrobem la Vall de Benasc, on entrem en baixada suau per una diagonal que ens porta al Plan de l'Escaleta, amb vistes directes cap al Mall d'Espois o Forcanada, per les dues puntes que té, que tanca la vall acompanyat del Tuc de Mulleres, dels quals en veiem només les puntes. Aquí fem un gir cap a l'oest i anem baixant l'ample vall oberta i herbosa que ens porta a passar primer pel Plan d'Aigualluts, després pel Salt d'Aigualluts i finalment per l'impressionant forau d'Aigualluts, on les aigües de l'Aneto desapareixen sota terra. El camí ens acaba de baixar amb vistes de nou del Salvaguarda fins als Plans de la Besurta, on podem agafar el bus llançadora que ens retornarà als Llanos de l'Hospital, on tenim el cotxe per tancar aquesta petita travessa.
1: I posem, doncs, el punt i final a aquesta travessa del Salvaguarda amb la fitxa tècnica de la tercera part de la ruta, distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de 9 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 960 metres de desnivell positiu i 250 metres de desnivell negatiu.
1: Temps.
0: Unes 6 horetes per gaudir sobretot de la vista des del coll i baixar sense presses després de les dues etapes que ja portem al darrere.
1: Grau de dificultat.
0: Igual que les dues etapes anteriors, 3 sobre 5, aquí més que rep el desnivell de pujada.
1: Cartografia.
0: Tenim un mapa de l'editorial alpina que es diu Aneto Maladeta, Parque Natural Possets Maladeta, escala 1.25.000.
1: Quines referències trobarem a internet?
0: I a internet tenim sobretot el web d'aquesta travessa que es diu bufentrerefugios.com, buf amb dues Efes, buf entre refugios, tot junt.
1: I com no, Wikiloc també.
0: I a Wikiloc també trobareu aquesta petita travessa de tres etapes que hem acabat avui.
1: Gràcies, Xavi. Tornem la setmana vinent amb noves rutes, noves propostes.
0: A reveure.
2: Hola, com esteu? Soc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us parlaré de certs llocs de Bèlgica, de l'Arnouau de Brussel·les. Us parlaré també d'un bosc preciós a prop de Brussel·les, que és el bosc de Hallerbos, i una miqueta també de Gant i de la ciutat de Dinan.
1: Brussel·les és la capital de Bèlgica, frontissa entre les dues cultures que conviuen al país, la flamenca i la valona. Capital de facto de la Unió Europea, té unes 200.000 persones que hi viuen i 1 milió a la seva àrea. Avui ens hi apropem, però d'una altra manera, per la seva arquitectura, perquè a Brussel·les hi ha 500 edificis d'Art Nouveau. No els coneixerem tots, però sí que la Pilar ens en farà una selecció molt interessant i anirem a un bosc de color blau. Ara mateix, els quaderns del viatger.
2: Brussel·les per mi és una ciutat molt atractiva perquè no sols per al món del còmic, que respira còmic, sinó que és que, a més, respira olor a bafles, a xocolata, i és una ciutat que el que ens atrau més és realment doncs, l'Art Nouveau que hi trobem. Brussel·les té un arquitecte, que és el senyor Víctor Horta, que, per dir-ho d'alguna manera, és el seu Gaudí, no? És com el, nosaltres tenim Gaudí i ells tenen Víctor Horta, que és aquest arquitecte, doncs, artífex de l'Art Nouveau, que va viure a Brussel·les i que, doncs, bueno, la majoria de les cases d'Art Nouveau de Brussel·les o són seves o són dels seus deixebles. Recordem que l'Art Nouveau, igual que l'Art Deco, és el nostre modernisme, per tant, estem parlant de finals del segle XIX i principis del segle XX. N'hi ha molt, la veritat, molt més del que pensàvem, perquè ja anàvem amb una idea de visitar certs edificis, però vam començar per visitar la casa de l'arquitecte Víctor Horta i allà doncs, ens vam fer amb un fulletó amb tots els edificis que hi havia i vam veure que era impossible en un o dos dies doncs, veure'ls tots, que n'hi ha moltíssims. I la casa taller de Víctor Horta doncs, és realment la casa on ell va viure, que ara l'han convertit en museu i realment la visita és molt interessant perquè encara podem veure el menjador, les habitacions tal com estaven, el seu taller, el despatx, amb els mobles originals i podem finalitzar doncs, el que seria el jardí. L'única pega, bueno, almenys per mi, suposo que per tots els que ens encanta fer fotos i publicar, és que no es poden fer fotos més que al jardí. És a dir, no sols no es poden fer fotos, sinó que has de deixar el mòbil en consigna. No pots entrar ni en mòbil ni en càmera de fotos. Tu has de gaudir tot en aquell moment i portar-t'ho posat. El jardí val la pena perquè, a més, tens la façana per la part del darrere i al jardí sí que pots fer fotos. No ho pots abastar tot, és impossible. Llavors, bé, clar, també has de fer una mica la tria per zones, no? Per no anar d'un costat a l'altre, doncs has d'agafar zones. El que és el centre de Brussel·les hi ha molt poqueta cosa. Sí que hi ha un bar que és molt xulo, un bar-cafeteria, que és el Falstaff, que aquest sí que està en ple centre i és molt maco i val la pena doncs, anar a prendre alguna cosa allà. Per tant, clar, no pots abastar-ho tot. Llavors, bueno, una mica us parlo de les que nosaltres vam veure i ens van agradar, no? Per exemple, hi ha una que és la Maison Les Ibous, que es diu així perquè realment el Ibous en francès vol dir mussol i realment està decorada amb mussols i és molt maca. Té un color vermellós, teula pujat, que és molt maco i la decoració és molt maca. Realment, a vegades, les fotos, que al blog tinc les fotos, no sempre fan justícia el que realment és veure-la en directe. Bé, ara us destacaria també, em va agradar molt el que són els magatzems All England, que aquests estan, bueno, estan a la zona dels museus, estan potser una miqueta més cèntrics. Per mi és un dels edificis més macos que hi ha, perquè la combinació del vidre amb el ferro forjat doncs li donen un gran atractiu. A més, han estat restaurats i llueixen ara amb tota la seva esplendor. I ara, en l'actualitat, és la seu del Museu d'Instruments Musicals. Després hi ha la Maison Hanon, que si aneu en cap de setmana podreu agafar una entrada conjunta que us permetrà visitar la Casa Taller Horta i la Maison Hanon. Si no, doncs nosaltres vam anar entre setmana i no és visitable. I realment val molt la pena també veure-la per dintre, perquè aquests edificis per dintre doncs, són molt esplendorosos, no només el que és la façana. El següent lloc al que anirem, que us aconsello molt que hi aneu si esteu per Brussel·les, és el bosc de Hallerbos. I us aconsello que hi aneu, sobretot, ara, en aquesta temporada, és a dir, des de més o menys la tercera setmana d'abril fins a la segona setmana de maig. Per què? Doncs perquè aquest bosc, que li diuen el bosc blau, durant aquest període de temps, es cobreix amb un mantell d'unes flors que són, realment són jacints salvatges, bluebell, i es queda tot blau. O sigui, cobreix un mantell blau tot el bosc i és com un conte de fades. Aquest bosc està ubicat molt a prop de Brussel·les, a 15 quilòmetres al sud, en una població que es diu Hall. La gran part del bosc forma part del que és el Brabant flamenc, tot i que hi ha una petita part que és del Brabant való. Podeu arribar-vos en tren des de Brussel·les fins a Hall, que són 15-20 minutets, i des d'allà podeu pujar a peu, podeu agafar un bus, que també us deixarà a l'entrada, fins i tot doncs, un taxi, un vol o un Uber us costarà molt poquet. I després, si aneu en una època que no és aquesta, també val la pena, perquè el bosc és un lloc de pau, de tranquil·litat i de calma fantàstic. Però si podeu anar durant la temporada aquesta del Manblau, doncs molt millor. Sí, sí, sí, és un parc molt gran perquè té més de 550 hectàrees. Té un horari d'obertura molt ampli perquè està obert des de 5 del matí fins a les 11 de la nit. I estan les rutes molt ben senyalitzades en el mapa i també amb uns pals amb diferents colors perquè les pugueu seguir. Es pot anar a peu, es pot anar amb bicicleta i fins i tot es pot anar amb cavall. Potser les rutes més fàcils són el camí de les Sequoies, que són uns 4 quilòmetres, que estan senyalitzats amb els pals de color blau, que anireu veient tots aquests arbres, que són molt espectaculars. Si voleu una ruta facileta, fins i tot doncs, per persones amb mobilitat reduïda i tal, podeu fer la ruta plató de 4 quilòmetres, sempre partint del pàrquing. I després hi ha la ruta Reebok, que són 7 quilòmetres, una miqueta més complicada, amb color groc. I, evidentment, si aneu ara, doncs, heu de fer la ruta dels jacints, que són uns 5 quilòmetres, més o menys, i que gaudireu d'aquest mantell blau que us he parlat abans. És una mica màgic, és que, si et dic, i quan està tot blau, és que és de conte, és com estar dins d'un conte.

0: i no tenim temps per més, rebeu una salutació de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació Jaume Monés. Marxem, però ens retrobem ben aviat a la vostra ràdio local per tornar a explicar-vos mil i un llocs i recordar que, a més d'arribar a una destinació, el que més compta, com tota la vida, és gaudir del camí. Fins al proper programa i bona ruta.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir. Bona nit.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.

0: Silencio.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Abans, quan va sortir a la tele, me'n recordo on deia, hòstia, la ràdio, la ràdio. I la ràdio tota la vida serà la ràdio. Perquè una dona que si ho treballarà farà la feina i escoltarà la ràdio. Si ha mirat la tele no fa la feina. I és ben veritat. La ràdio, encara de tota la vida, sempre a la ràdio. Perquè, et diré una cosa, jo no sé que en compte ningú ni haig d'anar en compte de res, però penseu que la tele cansa. Que cansa la tele, i a mi em sabrà molt de greu, per les empreses que ho aguanten, la propaganda. Perquè ara mateix vaig a un programa de televisió i es foten 7 minuts de propaganda i comença una pel·lícula, posem el cas, comença la pel·lícula i cap d'un minut tornen a fer propaganda. Home, no fotem. Cansa. I et acaba això, et cansa, cansa. I la ràdio, sempre la ràdio. I després hi ha una cosa a la ràdio. Ara mateix el temps que fan sardanes o coses, que parles amb la gent. O sigui, amb la tele tu veuràs un programa i tu diràs, me caso en dena, ara jo diria això, aquest li diria això, però esclar, i no pots fer-hi res. Per la ràdio directa, o sigui, la ràdio tal com és, tu pots parlar, pots telefonar i pots parlar del problema que parlin, no és el que sigui. Molt bé.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
6: Informació, música, entreteniment.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila Sacra i que em deixin tranquil.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara escoltarem un poema tan divertit com llançar-nos per un tobogan. O és al revés? Ens llançarem per un tobogan, que és tan divertit com sentir poesia.
2: Hola, sóc la Mireia Recio Bringuer. El poema que he escollit es diu Tobogán. Qui ho ha escrit es diu Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jugar al tobogán és molt divertit. Tobogán, escala amunt, fent filera. Tingues paciència i espera. Cul al terra, diu, i avall. El cor, bum, bum, s'accelera. Altre cop a fer filera i puja graons amunt.
1: I amb un siu i un bum, bum, et donem les gràcies, Mireia, per haver recitat aquest poema tan juganer. Fins al proper Embaladits. Adeu. Adeu.

0: I parlant d'emocions.
1: 50.
2: Exacte.
3: I a l'escala n'hi ha pescador, que cert temps guanya molt.

L'alofonis mitjora lluny i el camí forma igual que un pont. Els dies de tramuntana les dones van a la font i és veritat com hi ha món.

Empúries n'és un poblet, Cantanera una gran ciutat. Ara diu qui troben joies, joies de l'antiguitat. I la gent s'hi va engrescant, pensant

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Ara, a la casa dels avis, escolteu això. Toroto!

0: Dic un noi perd oli al segle XXI és força censurable, però és innegable que això de perdre oli fa anys i panys que es diu, de la mateixa manera que fa anys i panys que vivim en una societat homòfoba. Els romans ja eren una mica homòfobs, i és aquí, a l'època dels romans, on trobem l'origen de l'expressió perdre oli. Resulta que en aquella època els homes que feien serveis de prostitució a altres homes es lubricaven la cigala amb oli d'oliva. Per això, quan tornaven d'un servei, a vegades es veia com els hi regalimava l'oli per les cuixes. Es veia com perdien oli. Per tant, per als romans, els homes que perdien oli eren els que treballaven com a prostituts per altres homes, eren els que feien treballs homosexuals. Per tant, el concepte perdre oli anava lligat a l'homosexualitat masculina i per aquest motiu l'expressió va passar de fer-se servir per designar homes que, tirant molt d'estereotips, semblaven homosexuals. Estaria molt bé que a partir d'ara, a les vostres vides, els únics que perdessin oli fossin els cotxes.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: L'opció dels que en saben.

0: Sóc un envàs de vidre i tinc un missatge per tots aquells que trobeu una ampolla i quan l'obriu descobriu que té un geni dins. Un cop us hagi despatxat els tres desitjos, sisplau, llanceu l'ampolla a un contenidor. Perquè no serveix de res ser immensament ric, tenir èxit en l'amor ni la vida eterna, si fem malbé al medi ambient.
1: El vidre pot tenir moltes vides. Recicla'l.
2: Ecovidrio i Generalitat de Catalunya.

0: escolteu. La història secreta. Doncs imagina't.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: que aquí estem, com uns pepos, com dirien els clàssics. Aquí som, que és sinònim de vida, la que passa a través de la ràdio, la que escoltem, la que fem bategar i la que compartim. Bé, malgrat tot, escoltin, aquí estem, fent ràdio en directe i explicant tot allò que està relacionat amb la vida, amb els seus matisos i també amb les seves particularitats. L'Hospital de Sant Joan de Déu ha creat un servei de musicoteràpia pioner, un nou servei que ajuda a les famílies i els nens que estan malalts a que vagin endavant o que si desgraciadament la tessitura fa que no hi hagi la possibilitat de mirar al futur, que puguin marxar amb tendresa, amb un bon so i amb relaxació. Vam gravar una entrevista, el senyor Vila i servidora, a una musicoterapeuta i a una família, uns pares, que havien acabat de perdre la seva filla, la Siena. Ens van venir acompanyats del Iago. Escoltaran aquesta entrevista, que té un so particular, i és un so particular perquè vam voler que estiguessin tots junts en un estudi, vam voler que ells poguessin, evidentment, salvaguardant la distància de seguretat amb les mampares i amb tota la tranquil·litat i la seguretat, evidentment, mèdica que necessitàvem, no? Però vam voler que estiguessin junts perquè fa molt poc que la Siena, la seva filla, va morir, i vam pensar que potser el millor era trobar-nos tots i parlar de com la música pot ajudar les persones també en els moments tan i tan difícils. L'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha posat en marxa per primer cop a Catalunya un servei de musicoteràpia a domicili per als infants que pateixen malalties greus, que amenacen o limiten la seva vida, o que pateixen malalties cròniques complexes i que requereixen atenció pal·liativa. Aquesta iniciativa pretén afavorir el benestar de l'infant, facilitar la seva interacció amb els pares, i està vinculada a un estudi de recerca que té com a objectiu determinar quin impacte té la musicoteràpia en els infants malalts i les seves famílies. I avui en volem parlar més àmpliament. I a més, la família que avui ens ve a veure és una família que sap perfectament quin ha estat el bé, les llaurances que els hi ha produït aquesta musicoteràpia. De fons, segur que estan escoltant la veu meravellosa d'un infant, és el Iago, que ens ha vingut a veure acompanyat dels seus pares, però en Jordi Vila els hi explica els detalls.
1: Doncs sí, són la Sílvia Esperó i el Joan Vilardell. Ells han tingut doncs, aquest servei de musicoteràpia per fer front, per completar la intervenció que des de Sant Joan de Déu feien amb la seva filla Siena, que tenia una malaltia neurodegenerativa. I durant 10 sessions, doncs la Núria Bonet, la musicoterapeuta, que també ens acompanya, doncs ha anat a casa seva i doncs ha fet tot un seguit de sessions musicoterapèutiques que volem compartir amb tots vosaltres. Sílvia Esperó i Joan Vilardell, benvinguts.
2: Hola, bon dia.
1: I d'entrada, expliqueu-nos doncs, com ha afectat, no, aquesta, o com ha ajudat a us ajuda com a família, no?, aquesta intervenció musicoterapèutica.
2: Bueno, ens ha ajudat amb el tema psicològic, que vingui una persona a casa nostra, t'ofereixi aquest servei, li canti, li toqui la guitarra, trigui un munt d'instruments d'una motxilla. La Siena connectava molt, ens vam sentir privilegiats, no?, que puguin vindre de Barcelona, un poble petit com Mollà, es desplaçar-se i que vinguin a casa i bueno, això, que la Siena em pugui disfrutar, perquè de la música la Siena em va disfrutar molt.
0: És impressionant el que ens està dient, i jo li agraeixo molt que ens hagi vingut a veure avui, perquè no ha de ser gens senzill ni ha de ser gens fàcil. La música, penso que, com vostè diu molt bé, connecta amb una part molt, molt privada de tots nosaltres, molt íntima, i la filla de vostès, estic segura, pel que m'està explicant, que quan escoltava aquesta música probablement les sensacions que tenia, els sentiments que tenien, la manera com ella s'apropava a vostès fins i tot era a través de la relaxació i a través de la pau, gràcies a la música, veritat.
2: És cert. La Siena, com tants malalts, doncs la música la relaxava moltíssim. Ho vam experimentar des del minut 1 de la malaltia. Mai haguéssim pensat que vindrien a casa fent-nos musicoteràpia, i el moment que ens ho vam plantejar no ens ho creiem, tampoc sabíem gaire de què es tractava, no? Però sí que és cert això, com has dit, quan hi ha malalties greus, i en el cas de la Siena la música connectava moltíssim, la relaxava moltíssim, fins i tot s'adormia, no? I això era el que el benestar de la Siena va ser en part gràcies a la música.
1: Perquè ens fem una idea, com funcionaven aquestes sessions, no? de musicoteràpia, no? Sabem que tenen cada una d'aquestes sessions una hora de durada. Arribava la Núria Bonet, però abans d'arribar ja us preparàveu, no? per la seva arribada.
2: Bueno, la veritat és que sí, era una hora, tal com dius tu, o més, perquè arreglava molta estona la Núria, però nosaltres ens preparàvem fins i tot la primera trucada que ens va fer per telèfon no sabíem gaire com aniria, però així que va ser 3 o 4 dies abans i ja vam començar la sessió de musicoteràpia 3 o 4 dies abans, anar escoltant música, anar, i pensant de com seria, no? I després de la primera sessió, doncs, ja ens preparàvem per la segona, no? Vull dir, clar, a la Siena tenia uns pronòstics molt i molt greus, doncs nosaltres ens agafàvem amb la música i ens il·lusionàvem per la segona sessió, i després de la segona, la tercera, i sempre pensant que hi hauria una següent sessió.
1: Hi ha una música que és la del Pot Petit, quan parla del lleu vergonyós, Núria, que acostumaves a posar, no?, quan feies aquesta integració musicoterapèutica amb aquesta família.
3: Sí, de fet, l'eficàcia de la música és sempre treballar amb la música que li agrada al pacient i la que és d'ells. O sigui, no té cap sentit que jo posés una música que ella no coneixia, sinó que l'efectivitat a l'hora de fer musicoteràpia és treballar sempre des dels gustos personals i des de la música de la família. I el Lleó Vergonyós era una cançó molt representativa, tant per la Siena com pel Iago. I aleshores, doncs, en aquest cas, poder treballar amb aquesta cançó, doncs, feia que la Siena no tan sols es relaxés, perquè jo també el que veia moltes vegades era que la Siena s'activava. I això també, en segons quins moments, crec que és important, no? Perquè que s'activi, que trobi interès, que busqui el so, que giri cap allà, des d'allà on ve la font sonora, i quan ella ja ho localitzava, aleshores sí, aleshores es deixava anar, es relaxava.
0: Núria, jo suposo que hi ha persones que ens estan escoltant en aquests moments. Gràcies per haver vingut. La Núria és la persona que s'ha encarregat de fer aquestes sessions de musicoteràpia a casa de la família Vilardell. Suposo que hi ha moltes persones que poden pensar, bé, la música jo l'escolto quan estic content, no? Quan estic contenta. La música l'escolto quan necessito tenir una motivació per anar endavant. Com pot ser que la música pugui ajudar algú que està en un estadi, com va passar desgraciadament amb la Siena, tan al límit, no?, entre la vida i la mort. Segur, perdona, Núria, o perdoni, segur que deuen haver descreguts, molt bé, doncs a tu, segur que deuen haver descreguts, Núria, deuen haver persones que, malgrat que la música els agrada, no poden veure ni entendre que aquesta música pugui ser un lligam, no només per la vida de la Siena, sinó pel record que tenen els seus pares i en Iago de la vida de la Siena, no del que era la Siena, Núria.
3: Sí, a veure, és que la música, tots ho sabem, que la música ens fa posar contents, però la música també ens fa plorar. Jo a vegades em poso música quan estic molt trist i necessito arrencar a plorar. Vull dir, és, per què? Doncs perquè la música és vibració, i la música és estructura, i aleshores tota aquesta vibració, tota aquesta estructura incideix directament en el cervell humà, i aleshores provoca, doncs, que hi hagi una producció d'hormones, l'hormona de la felicitat, que hi hagi un trencament, i provoca que hi hagi fins i tot canvis físics. O sigui, jo hem experimentat que amb la música, doncs, arriba a regular la saturació d'oxigen i la freqüència cardíaca de les persones que estan escoltant la música. Això està evidenciat, i nosaltres ho hem evidenciat i controlat amb les màquines. Per tant, el fet de fer la música, doncs, és un benefici. Bueno, la música ens activa, però clar, és el que deia abans, ha de ser la música que a un li serveixi. Mi poses heavy metal i surto corrent. Doncs el mateix amb la Siena.
1: I a la Siena també li servia la música de l'Esquirol, no?, que també li agrada força, no?
3: Aquesta de l'Esquirol ja me la van dir la família, i me'n diem, aquesta fem fisioteràpia. I aleshores, doncs, era la cançó de l'Esquirol, era molt especial, no?
1: Escoltem ara una miqueta.
4: Salta l'esquirol, plim, plim, plim, plim, i de pressa puja el tron.
1: I Núria, plim, perquè ens fem una idea, no?, de com funcionen aquestes sessions de musicoteràpia. Tu arribes, com s'estructura aquesta sessió?
3: Bé, nosaltres li diem en aquest projecte la maleta viatgera, perquè jo em desplaço doncs amb la guitarra a l'esquena i una maleta. I una maleta plena d'instruments.
1: Plena d'instruments, és el que anava a preguntar.
3: Sí, perquè no sóc jo que vaig a fer música, és la família que fem música. O sigui, es tracta d'això, de que tothom participi. I aleshores els instruments són el més assequible que hi ha en el mercat. Bons, però assequibles. Un carilló, un joc de timbals, pandereta, shakers, campanes... I a partir d'aquí, amb la guitarra, doncs fem la música entre tots, cantem. Entre tots.
1: O sigui, és participatiu, no?
3: És participatiu. Aleshores, la meva arribada és cantar primer una cançó de Hola. Hola. Hola, Siena. Hola, Iago. Hola, Sílvia. Hola, Joan. Hola, àvia. Vull dir, tothom qui està allà. I tothom se saluda. I amb aquestes cançons ja estàs provocant un canvi. O sigui, ja hi ha un canvi d'energia a dins d'aquella sala i un canvi radical en la criatura, doncs en la Siena, per exemple, ja era un moment que ja es movia i ja buscava el so.
0: És curiós perquè aquest canvi es produïa quan la Núria arribava, però la Núria estava amb vostès una hora. Quan la Núria marxava i la Siena es quedava escoltant altres tipus de música o altres cançons, com s'ho feien vostès, que tenen un mèrit absolutament meravellós, per continuar aquesta emotivitat, aquesta sensibilitat i que la música fos el fil conductor entre el lligam que tenien com a pares amb la seva filla?
2: Bueno, la Siena ens ho ficava molt fàcil. Des del minut 1, tal com he dit abans, abans que vingués la Núria, la música va anar amb ella. Ja ho descobreixes, li fiques música, tal com ha dit la Núria. Si tenia una mica de crisi, es relaxava i aquella crisi acabava passant. Doncs la Siena, com ja t'ho demanava, doncs era un fil que ja t'hi conduïa la pròpia Siena. Ficant música, ella relaxava, ella estava bé, ella feia una rialla. La música va ser molt tot per la Siena.
1: Ens agradaria saber com veu interaccionar, no?, amb aquests instruments, què tal us vau trobar, us va sorprendre quan feu aquesta participació, i m'agradaria que parles la Sílvia Esperó, la mare de la Siena. Ara estava amb el Iago, el germà bessó de la Siena, té 31 mesos, no?, gairebé 2 anys i mig. Com us ho fèieu, no? Quatre a casa, també em comentaves que venia l'àvia, també participava. Com ho fèieu, això?
5: Hola, mira, nosaltres el que ens va anar molt bé de conèixer la Núria i aquest projecte de la maleta viatgera era per introduir instruments a casa. Nosaltres, tant la Siena com el Iago, no han anat mai a escola, i clar, nosaltres els eduquem a casa, i el fet de poder introduir música a casa, pues, sobretot pel Iago, també ha anat molt bé per veure una visió diferent de la seva germana, no només la malaltia i els metges, sinó una persona que venia a portar alegria i coneixement. Vull dir que ell ara, gràcies a tot això, pues, quan ell volia alguna cosa de joguines o el que sigui, comprar un instrument, i ha après a tocar instruments. Vull dir que és una part de la seva vida que no havia après, i ell ara està content, i com amb la Núria es porten molt bé i tot, pues ell, jo tenia una maleta a casa i ell va voler imitar la Núria, va agafar la seva maleta i es va començar a ficar instruments, i bueno, ha estat un aprenentatge molt, molt xulo entre tots.
1: És a dir, que la música, d'alguna forma, malgrat la duresa, no?, va arribar a casa vostra, i diguem, quan marxava, que deixava un ambient positiu, no?, que no només afectava a la Siena, sinó a tots vosaltres com a família i al seu germà bessó, no?
5: Molt, la veritat és que sí, ha estat. Bueno, i gràcies també a la predisposició de la Núria vam poder gravar les sessions, i els dies que estàs més trist o penses, ostres, vull recordar lo bé que ens ho sentíem, o d'això, doncs ho tenim registrat, ens ho mirem i penses, bueno, era una estona de desconnexió i cooperació entre tots, dins les limitacions i les facultats de cada un.
1: Estem posant en valor aquest servei de musicoteràpia que des de fa uns mesos ha entrat a la casa de la gent, però diguem que ja fa anys que es fa in situ, no?, sobre el terreny, a l'Hospital Sant Joan de Déu.
3: Sí, a Sant Joan de Déu, l'Associació Rassà de Musicoteràpia, que és l'associació que som nosaltres, doncs estem a dins de Sant Joan de Déu des de l'any 2005.
1: I què canvia de fer-ho a l'hospital a començar-ho a fer a la casa, no?, de les persones de les famílies que tenen aquests fills amb malalties greus, limitants, o que fins i tot en algun moment els hi produiran la mort.
3: El primer que comporta és que entres a dins, entres a formar part de l'entorn més proper d'aquesta família. És a dir, t'accepten com a persona de fora que entres a casa seva. Això és el més important. I després el que canvia és que dins de l'hospital doncs vas veient els nens hospitalitzats, però cada vegada ja ho sabeu que les hospitalitzacions per temes econòmics i també fins i tot per temes emocionals, quan més curta l'hospitalització millor. Aleshores vol dir que nosaltres els veiem menys, per tant el seguiment que pots fer i on pots arribar doncs és molt més curt. Acabes fent intervencions musicoterapèutiques, eh? En canvi, poder entrar dins d'una casa doncs vol dir això, que pots fer 10 setmanes seguides, que entres a dins de l'ambient de la família, que saps el que els agrada, veus com responen cadascú, saps si aquella cançó avui toca o no toca, depèn de com està l'ambient, que depèn del que perceps, i aleshores aquest és el canvi fonamental, el seguiment.
6: No ens queda gaire temps, però farem una última pregunta, Jordi, si et sembla. Una pregunta una mica delicada i li farem amb tot el respecte del món a la senyora Bonet i també a la família Vilardell, perquè penso que ja que han tingut l'esperança i la valentia de venir aquí a la ràdio, el coratge, jo els hi agraeixo moltíssim, perquè el que han passat ells, i penso que és el dolor més inimaginable que es pot patir, no? La mort d'una filla, la mort d'un ésser tan estimat. M'agradaria saber si no els hi sap

0: i jo puc seguir escoltant les cançons que cantàvem, i puc seguir cantant-les. Segueix entre nosaltres la música, i la Siena, i encara que marxés, segueix. Vull dir, la Siena sempre estarà entre nosaltres.
1: Núria, vés, també volem saber evidentment l'opinió de la Sílvia. Sílvia, endavant.
2: Bueno, és el que compartim amb en Joan. Vull dir, és el que diem, al final tindre un fill malalt és com una muntanya russa, i a vegades estàs molt bé, a vegades no estàs, estàs malament. Però vull dir que nosaltres, com el resum de la musicoteràpia és gratitud, que sempre que escoltem música és felicitat, no és, i enyorança, perquè la Siena no, físicament no hi és, però vull dir, no és pena ni tristor, al contrari, és alegria.
1: Núria, per acabar, en el moment que vostès, que són professionals i que saben perfectament que aquest final està a punt d'arribar, com s'encaixa tot plegat? Com a professionals i com a persones, perquè és clar, vostè és una persona sensible que treballa a través de la música, així doncs que ha de ser una persona amb molta emotivitat, però quan aquest final arriba i els pares ho veuen i els metges ho diuen de la millor manera possible i veuen que és així, com s'ho fan?
3: Bé, ja sabem que quan entrem en un lloc així, doncs pot passar, no? Per mi el que em feia patir més va ser el mes d'agost. O sigui, jo el mes d'agost, temia l'última setmana de contactar amb la família per veure, per dir-los reprenem la setmana següent, perquè em feia molta por que em diguessin no, ja no hi és. Això, jo vaig patir en aquest moment, però després ja, bueno, saps que ha de venir, la família m'ho van comunicar de seguida, tenia una trucada perduda d'ells un diumenge, i ja vaig intuir què havia passat, no? Bueno, estàs al costat d'ells, vius, acompanyes en el dolor, però des de la música és més fàcil acompanyar, almenys per mi.
1: Núria, moltes gràcies.
3: Vosaltres.
1: Família Vilaradell, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a les tres, gràcies a vostès.

0: Lani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Diuen que l'emperadriu Carlota de Mèxic es va enamorar d'una havanera. Quina? Quan? Per què? Martí Bacardí, en saps res?
1: Bon dia! Avui precisament em trobo a Ciudad Juárez, a l'estat mexicà de Chihuahua. I sí, us parlaré de l'afer que va tenir l'emperadriu de Mèxic, Carlota, amb les havaneres. Concretament, amb una havanera.
0: Estem molt intrigats, Martí. Va, explica, que aquí a l'estudi esperem aquesta història amb candeletes.
1: Maria Carlota, Amèlia, Augusta, Victòria, Clementina, Leopoldina de Sajonia, Coburg, Gotha, princesa de Bèlgica i arquiduquesa d'Àustria, va ser emperadriu de Mèxic del 1864 al 1867, quan el seu marit Maximilià d'Habsburg va ser destinat com a emperador nominal a Mèxic pel rei Napoleó III de França. Diu la llegenda que un dia l'emperadriu Carlota va assistir a un concert de la cantant cubana Concha Méndez, on va escoltar l'havanera La Paloma, de la qual es va enamorar. Va quedar fascinada amb l'obra magna del compositor basc Sebastián Iradier, tant que acabat el concert va visitar el camerino de la cantant per felicitar-la i regalar-li un dels seus braçalets, un gest molt significatiu.
0: Molt bé, i la cosa va quedar aquí. Després a dormir i demà serà un altre dia, no?
1: De cap manera. L'emperadriu Carlota no es va treure la paloma del cap. La va contagiar a tot el seu entorn. I tingueu en compte que Carlota era centreeuropea i des de Mèxic mantenia importants llaços amb el seu lloc d'origen. Les seves dames de companyia, contagiades per la passió de Carlota vers la paloma, van escampar pels cercles de l'aristocràcia europea aquesta havanera, anomenant-la la cançó de Carlota.
0: Així doncs, l'havanera La Paloma, podem dir que va arribar a Europa per Mèxic?
1: A veure, aquesta havanera ja va tenir molt d'èxit a Cuba i de ben segur que d'allí es va difondre tant pel mateix continent americà com per Europa. Però està clar que el gest de l'emperadriu Carlota va ser determinant per a que la difusió agafés un caràcter més significatiu, especialment a les classes altes de l'època.
0: Gran història la que ens has portat avui. La música viatja per qualsevol col·lectiu i com hem vist avui l'havanera, i en concret la paloma, es va moure com peix a l'aigua pels cercles aristocràtics de la segona meitat del segle XIX. Acabem escoltant l'havanera mexicana La Golondrina, de Narciso Serradell, interpretada pels Mariachi Vargas.

0: Bona nit.
1: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: viatge en el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona. Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
2: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
1: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria, però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, s'ha d'aconseguir més vols intercontinentals.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: La bona gent sap que té el límit de...

0: I parlant d'emocions.
1: 6. Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
3: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Guillem Ramitza. Guillem, com estàs?
5: Hola, Sergi. Bé, molt bé. I tu?
4: Pues molt bé, també comença a fer bon temps, a més. Escolta, tot va per arriba. Què farem avui, Guillem?
5: Doncs avui tenim l'entrevista amb en Jordi Homs, poeta, rapsoda i actor. Tenim la teva secció EGB, avui sobre l'amor incondicional. I tenim la secció Respirar l'espiritualitat, amb la Mireia Hernández i el Jordan Faugier. Avui amb el títol de Ser Pau.
4: Doncs som-hi. Tenim aquí amb nosaltres el Jordi Homs.
6: Bon dia.
4: Bon dia, Jordi. De formació enginyer industrial superior, ha exercit com a tal els últims 28 anys i ara té moltes ganes de dedicar-se professionalment al que realment diu que l'omple i l'apassiona. I direu, què és el que realment l'omple i l'apassiona? Doncs mireu, el Jordi és poeta, rapsoda, actor de teatre i de cinema i ara està estudiant per ser actor de veu. Jordi, com estàs?
6: Doncs força bé, sí, content també de que arribi la primavera.
4: Sí, eh?
6: I en època expansiva, que em coincideix amb aquesta estació.
4: Tu durant molts anys sóc conscient que has fet treball interior. Has fet un treball d'anar cap endintre.
6: Sí.
4: Què va despertar en tu la necessitat, en un moment donat, d'endinsar-te en el treball interior? Hi va haver algun moment clau?
6: Doncs mira, jo de petit i d'adolescent i la primera joventut, a veure, jo vaig mamar cristianisme catòlic de l'entorn familiar, bàsicament, i jo estava situat en aquí còmode, diguem-ne, però ja quan era això, no ho sé, els 30 o por ahí, això ja no em començava a servir, no? Que em quedava molt curt i limitat i coses que no em quadraven, no? Llavors, em vaig sentint bastant buit, i aquestes coses, no, del sentit de la vida, que és tan tòpic, però que és veritat, no el sentit de la vida, sinó el de la meva vida, no? I jo d'on em passaven coses que tampoc entenia. Llavors, què em va passar? Vaig tenir la crisi dels 40.
4: Mítica.
6: Sí, que em va venir, bueno, els 38, 39, per allà, no? Dic, no, és que jo és que ja no puc sostenir això, necessito buscar, necessito fer alguna cosa, no? I ja va ser el meu... No és que hi hagués un moment que agafés un clic, sinó que va ser una acumulació que em va desembocar en això. I a partir d'allà vaig començar i, de fet, segueixo. Explorant-me.
4: I aquest treball d'exploració, d'autoexploració, de quina manera t'ha transformat internament?
6: Sí, m'està transformant perquè crec que és un camí que no s'acaba, és una transformació que durarà, espero, fins que mori. I però jo el que m'adono és que sóc més conscient de mi, de què em passa per dins, i cada cop més conscient també de per què em passa. És a dir, d'on neix allò que sento, allò que penso, puc anar més a l'arrel, no? I per tant, crec que tinc una comprensió més àmplia i més fonda de mi, i alhora de la gent que m'envolta, de la gent que conec més bé, també, sobretot, eh? Però també crec que em dona una capacitat de comprensió de la gent, fins i tot que no conec, una mica més gran. Perquè penso, vale, però aquesta gent està lliurant les seves, no? Té els seus fantasmes i té el seu passat. I qui ets tu per jutjar això, no? També hi ha dies que penso el contrari, però vull dir que no és una cosa que sempre va cap amunt, això. I sí, i això em dona una mica més de pau a mi, i em tracto amb una mica més de gentilesa, una mica més d'amor també, per dir, vale, no, estàs en aquest camí, estàs aprenent i passa això perquè tu tens tot, també aquestes motxilles, no? Per tant, bueno, tranquil·litat, ja anem fent.
4: I escolta, i com conviuen dins teu el poeta, l'actor i el caminant interior?
6: Com poden, jo crec que es porten... No, crec que es porten prou bé. No, estan... Jo crec que estan molt connectats ells, entre ells, perquè en tots tres em permeten explorar les meves profunditats, les meves ombres i alhora les meves veritats més lluminoses, no? Em connecten molt amb la vida, amb la pulsió vital, que és una cosa que és molt forta i que està molt, molt endins, no? Em permeten expressar emocions, també pensaments, però sobretot connectar amb allò que hi ha al darrere de les emocions, no? Que és aquesta font d'on em neix. I aquesta font em permet connectar amb mi i també amb alguna cosa que em transcendeix, que són els altres, però també aquesta vida que es desplega, l'univers o el que li vulguem dir, aquest amor gran, no? I llavors és un canal que em permet connectar amb això, sí. Mm-hmm.
4: I tu creus que la poesia i el teatre poden ser camins d'autoconeixement? Intueixo que la resposta serà que sí, ara m'ho confirmaràs.
6: T'imagines que ara et dic que no?
4: Oh, seria meravellós. I la pregunta que vindria després seria: de quina manera t'han ajudat a créixer a tu?
6: Sí, la resposta és que sí, no hi ha sorpresa. Clar, a mi, per exemple, el posar a escriure poesia m'ha permès posar paraules a coses que em passen, que sento, i que a l'hora de posar paraules m'ajuda a comprendre-les més bé, o sigui, a identificar-les, i alhora a treure-les de mi, no? Perquè no se'm quedin a dins. Això m'ajuda i em treu pes. I el teatre, una mica similar, perquè també em regala aquesta oportunitat de posar-me en la pell de personatges que no sóc jo, però que també sóc jo, perquè tots els personatges que he fet, i segurament, bueno, tots els que hi ha, tenen alguna cosa que també és meva. O sigui, jo estic fet de múltiples personatges que trec a passejar molt o poc, alguns poquíssim i alguns molt, i llavors m'encanta en el teatre fer aquests personatges que no trec a passejar en la meva vida del dia a dia, no? Llavors que m'ho permeto fer en l'escenari, perquè hi ha aquesta... que em dona aquesta tranquil·litat de dir, no, és que no sóc ben bé jo, i però alhora estic traient coses meves, no? Llavors també és molt... per mi és alliberador, sobretot a mi que em costa molt de treure la ira quan faig personatges... heavies, així, de violents o enfadats, doncs em ajuda molt també a treure-ho.
4: I d'on diries que neix la... Anem a entrar en el tema de la poesia. D'on diries que neix la teva poesia? Què és el que realment t'inspira? I quan sents que t'inspires, de quin espai interior sorgeix el que sorgeixi?
6: Sí. A veure, sorgeix... Jo el que escric sempre és des de coses, és des de dins cap en fora. És a dir, coses que em passen a mi, que són emocions o que són coses que no són emocions, però que sento, que noto, que de vegades em venen, clar, em venen provocades per l'exterior o a vegades per mi mateix, no, l'exterior mental o no sé, o de l'observació també de la natura, de la relació, no, amb la meva parella o de la relació amb altra gent, i que necessito expressar d'alguna forma. La poesia em permet posar paraules, però que no són les paraules del dia a dia, perquè no són suficients. O sigui, sí que són les mateixes, però posades d'una altra manera, que sí que em permeten arribar, apropar-me a allò que vull dir. Mm. El llenguatge col·loquial del dia a dia no trobo la manera d'arribar-hi, no? Mm-hmm. Seria, no ho sé, crec que és la gràcia de l'art, no? Que ens permet acostar-nos a coses que són menys... que de manera racional ens costen més d'arribar-hi, i que va per un altre canal que no és tant la ment, sinó que és més, no ho sé, més de la pell, més de les entranyes, més des de l'emoció, no? I... sí, crec que és això el que em demanaves, oi?
4: Sí. I parlant una mica de la faceta d'actor, jo sovint he escoltat a dir que l'actor és algú que es disfressa. Però abans tu parlaves dels personatges que treus a passejar, que m'ha encantat aquesta expressió. Tu quan actues sents més aviat que et poses una màscara o més aviat que te la treus?
6: Mira, doncs, les dues coses. I ara intentaré explicar-ho, sí. Ara em faré una mica el savi, però també ho... A l'antiga Grècia els actors utilitzaven màscares per dos motius. Per facilitar la comunicació amb el públic. Tenien el públic lluny i no tenien micros, i eren a l'aire lliure, tot i que ja les acústiques dels teatres ja eren bones, però llavors necessitaven per un cantó expressar l'emoció del personatge amb la forma de la màscara, amb una cara, amb un somriure o enfadat o tal. Llavors visualment ja sabies, vale, aquest està així, no? I alhora sembla que tenien per la boca, tal com estaven construïdes les màscares, facilitaven que el so es projectés més enllà i més direccionat, no? I d'aquí ve la paraula, o sigui, la paraula màscara, també és en llatí, es deia per sonare. És a dir, perquè soni la veu. Va. No? I d'aquí ha vingut persona i personatge.
4: D'acord.
6: Per tant, aquests personatges són tots, bueno, són d'aquestes màscares que ens posem, no? Llavors, per mi el personatge, la màscara en el teatre és, me la poso com a canal per deixar sortir aquesta part meva que no té màscara, no? És a dir, d'alguna forma és un vehicle per expressar una cosa molt que hi ha de molta veritat a través d'una concreció d'un personatge concret que pot ser fictici, però que allà al darrere a mi em permet expressar-me això molt des de coses que d'altra manera potser em costa de trobar el vehicle.
4: I hi hauria una obra, alguna escena, algun poema que no té per què ser teu, però pot ser teu, que tu sentis que t'ha permès tocar alguna veritat fonda sobre tu mateix?
6: En realitat no et diré cap nom concret, perquè en molts poemes que he llegit, obres, pel·lícules, a veure, música, jo gairebé no amb totes, però amb moltes em connecten d'alguna forma amb alguna cosa meva. O sigui, per mi l'art ha de commoure, ha de transformar, no? Si la persona que el rep és el mateix abans i després, no s'ha produït el miracle de l'art. Llavors, si l'art està ben fet, a mi em transforma sempre. Sí que, per exemple, bueno, el que deia, no? En teatre he interpretat, doncs, el personatge de Stanley d'Un tramvia anomenat Desig, que és el que feia Marlon Brando en la pel·lícula, tot i que això originalment és una obra de teatre, a qui em va permetre treure aquesta ràbia, aquesta xuleria, aquesta ira i aquesta dominació que jo també tinc, però que no la poso en joc, no? Llavors dic, oh, també és alliberador treure això, no? I també explorar-me en aquests racons. O estudiant teatre vam fer una peça de moviment amb el cos que s'aproximava a la dansa, i aquí vaig treure molta sensualitat, molta sensibilitat, molta delicadesa i aquesta comunió gairebé amb la parella amb qui estava fent aquesta peça. Doncs em permet explorar aquestes coses meves. A vegades em sorprenc de mi. I és guai.
4: Que bo. I quin lloc ocupa l'amor en tot això? És a dir, no només l'amor romàntic em refereixo, sinó l'amor com a força vital a la teva vida i a la teva obra?
6: Bueno, jo... és una mica el que he dit abans d'aquesta connexió que noto amb l'univers o amb la vida, que jo crec que és l'amor, no? Podem posar moltes paraules, però crec que acaba estant molt tot molt, molt acostat l'un de l'altre. Per mi la vida mateixa ja és un acte immens d'amor, que hem rebut i que estem expressant. El que passa que jo he viscut despistat molts anys i encara hi visc, però m'agrada anar-me recordant això, no? De que estic aquí per amor i que estic aquí també com un mitjà d'expressió d'aquest amor, no? Mm-hmm. Llavors, quan perdo aquesta mirada és quan també perdo la meva pau i perdo una mica el sentit de les coses que faig. Llavors, és un recordatori que m'he d'anar fent, perquè també no m'és pas difícil de caure en aquest embolic mental, no? Perquè també la vida ens hi porta molt. I això... intento anar-me apropant tant com puc en aquest amor honest i net, i sent també molt amorós cap a mi, sense, no, voler ser molt exigent per haver d'aconseguir això, no? Mm-hmm. Sinó dius, bueno, estem aquí per aprendre i estem a primer, no?
4: Vull dir que... Algun projecte que tens entre mans que t'agradaria explicar-nos?
6: Sí. Doncs, mira, clar, és que tot passa molt ràpid, però per nosaltres és molt recent. Jo estic en un grup de poesia i música que es diu Afers Domèstics. Uh-huh. I el... crec que era el setembre o octubre l'any passat vam treure un nou disc amb 15 uh-huh. temes, que no està en físic, però sí que està a totes les xarxes, gratuït, que es diu Sortirem dels racons foscos, i és un disc on hem musicat poemes de nou homes i dones poetes de, sobretot d'Osona i del País Valencià, perquè ja tenim connexió amb el País Valencià. Uh-huh. Que parla de, bueno, ja estem amb una edat, no? Els 40-50, que ja podem mirar enrere, tenim un recorregut fet, i això ja, i alhora encara tenim molt per davant, no? I és un disc que ens parla de dols, de mort, alhora de desig, de calma. Llavors, bueno, uns poemes preciosos que per si sols ja són fantàstics, i a música agafen una altra volada.
4: Que bo.
6: Llavors, això, i després no hi estic treballant, però m'agradaria publicar un disc i un llibre de poemes, potser l'any que ve, però bueno, és, això encara està en el desig, encara ho he d'aterrar. Uh-huh. I res, i estic estudiant això, actor de veu, i m'agradaria poder-me dedicar no, al doblatge, als audiollibres, a qualsevol cosa relacionada amb la veu, que m'encanta la paraula, i la paraula dita també, sí.
4: Que bo. Estem gairebé sobre el temps, però ja que tenim aquí l'estudi, jo no sé si et vindria de gust obsequiar-nos amb algun dels teus poemes.
6: Sí, i tant. Va, en llegeixo, per exemple, un que és d'amor, però que a mi també aquest amor em connecta amb un amor més gran, que és, sí que és cap a una persona, però aquest es diu 300 dies. En l'entresson d'aquest no temps que ens ofrenem, mentre el desig descansa entre els llençols rebregats i la dolcesa llisca tenaç per la pell, arraulit en el teu pit em pregunto: on érem abans de nosaltres? 300 dies, tot l'amor. Aquest és un...
4: Preciós.
6: I, bueno, jo aquí...
4: En tenim temps per un altre.
6: Sí?
4: Si és d'aquesta extensió, en tenim temps per un altre, sí.
6: És d'aquesta extensió. Aquest és diferent, però... Aquest diu, es diu Esbotzada. No el broc sec que no brolla, el torrent que revolca. No el callar lent que torna fòssil, el crit punyent que agita el somni. Revestits de nit, minarem silencis, decantarem preses, i que vessi tot. Fins aquí.
4: Jordi, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a tu per
4: ser aquí,
6: per convidar-me, i un plaer.
4: Igualment, un enorme plaer.
6: M'ho he passat molt bé.

L'escriptor francès Dominique Lapierre, que va viure uns anys a Calcuta, explicava aquesta història. Una princesa molt important d'Europa caminava pels carrers de Calcuta amb la seva guàrdia. En una cantonada va veure una monja de l'ordre de la Mare Teresa, agenollada, embenant les ferides d'un leprós. La monja suportava el calor i l'olor de les ferides i embenava el malalt amb un amor i una devoció increïbles. La princesa, escandalitzada, va dir als seus guardes: «No faria això ni per un milió de dòlars». La monja la va sentir i li va contestar: «Sí, jo tampoc ho faria per diners». Aquesta història ens aboca l'amor incondicional i l'acció desinteressada en contraposició a les accions interessades. La princesa no ho faria a canvi de res, mentre que la monja ho faria a canvi de res. L'amor autèntic és quelcom que s'expressa de dins cap enfora, de forma imparable i inevitable, i sense esperar cap classe de retorn. Com una mena de sol, un sol que dona llum a tots per igual. El nostre sol no fa diferències, no fa distincions, no dona més llum als de Mart que als de la Terra perquè li cauen més bé. Dona llum perquè és llum i no pot donar una altra cosa. El que no va entendre la princesa és que el premi gros se'l va emportar a la monja. Quin és el premi gros? El mateix amor. Quan dones amor, l'amor també t'inunda a tu. El que dones, t'ho dones a tu també. Si dones odi, això és el que t'endús. Si dones amor, això és el que tu et dones a tu mateix. I aquest és un guany molt superior al milió de dòlars.

0: 012. La millor resposta.
1: Què mires?
2: Em vull comprar uns mitjons i he vist que aquesta botiga en línia en té de diversos.
1: A més, tenen el web en català.
0: Sabies que 6 de les 10 marques més notòries de roba utilitzen el català en l'àmbit digital i cada vegada n'hi ha més que hi etiqueten? El català t'obre un mercat de més de 10 milions de persones i la majoria de consumidors volen utilitzar-lo en les seves relacions comercials. Utilitzar el català és guanyar en qualitat i respecte al consumidor i a la llei. Fem servir el català en les nostres relacions comercials. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Embaladit, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
2: Hola, sóc la Itziar Fonseca Reguí. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
1: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper embaladits. Adeu.
2: Adeu, embaladits. Adeu.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: 012, la millor resposta. T'agrada la música o la dansa i en vols aprendre més? Si et decantes per la música i vols aprendre a cantar, tocar instruments o formar part d'un grup musical, tens a la teva disposició prop de 200 escoles autoritzades i diferents ensenyaments de grau professional i superior. I si el que t'agrada és ballar, no perdis el ritme. També tens un munt d'opcions on rebràs una formació regulada i de qualitat.
1: Però on vas així?
2: Primer a classe de música i després a dansa.
0: 012. La millor resposta. Generalitat.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
1: Canviem de registre musical.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Les 100 empreses europees més grans van destinar de mitjana el 70% dels seus beneficis a retribuir accionistes entre el 2022 i el 2024, segons un informe d'Oxfam Intermón. L'organització assegura que en paral·lel la bretxa salarial entre directius i treballadors es va ampliar i que els consellers delegats van arribar a cobrar 78 vegades més que el salari mitjà de les seves plantilles. En el cas de les empreses espanyoles analitzades, aquesta diferència es va elevar fins a les 119 vegades. Oxfam destaca casos com els de Telefònica, BP o Zurich Instaurants Group, que van arribar a repartir entre els accionistes més recursos dels que va obtenir en beneficis en algun exercici. L'estudi també apunta desigualtats de gènere en els llocs directius en una inversió en transició verda inferior als recursos destinats als accionistes.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Pareu bé l'orella.

capellans, els estudis que ells segueixen. Hi han tres nines galants. Un dia se'n passejaven, un dia se'n passejaven, un dia se'n passejaven voreta de riu avall. Comencen a tirar xatxa,

0: Ninetes són traïdores, justícia van demanant.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Tanca

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
2: 534 a les 20 hores i 12 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
1: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: Ara temps per la cultura.
1: Com és? El cervell és un òrgan complex que forma part del sistema nerviós central i que ens fa humans. Ens dona la capacitat pel llenguatge, l'art, el pensament racional i el judici moral. També és el responsable dels moviments, de com sentim, de la personalitat i els records. Com és? El cervell és un dels òrgans més grans del cos. Pesa al voltant d'un quilo i mig i està fet de teixit tou gelatinós. Té un volum que està entorn de 1.130 centímetres cúbics en dones i 1.260 centímetres cúbics en homes. Necessita molta energia. Malgrat suposar només al voltant del 2% de la massa corporal, consumeix un 25% de l'oxigen del cos i el 25% de glucosa. Està format per aigua en el 75%. Es diu que l'hemisferi dret i l'esquerra tenen funcions molt diferenciades. Malgrat el cervell, s'ha d'entendre que funciona de forma global. Sí que és cert que hi ha algunes diferències importants. Per exemple, la part dreta del cervell processa tasques creatives i té un rol en el procés visual i en l'orientació de l'espai. I la part esquerra té un paper molt important en la comprensió i producció del llenguatge i també manega les matemàtiques. Quines parts té un cervell? Quan emprem el terme cervell, en realitat ens estem referint només a una part de l'encèfal, terme emprat per referir-se a tot l'òrgan. El cervell és la part més gran i evolucionada de l'encèfal i es divideix en dos hemisferis que, a la vegada, es divideixen en quatre regions o lòbuls. Els lòbuls frontals estan involucrats en el moviment, la parla, raonament i abstracció, capacitat de planificació i presa de decisions. Els lòbuls parietals processen informació dels sentits, com el tacte, i s'ocupen de la lectoescriptura, funcions visuoespaials i el raonament numèric. Els lòbuls occipitals s'ocupen del processament visual. I, finalment, els lòbuls temporals s'ocupen de l'audició, comprensió del llenguatge i el reconeixement de cares. En la part interna d'aquest lòbul també hi ha estructures molt importants per l'aprenentatge, com l'hipocamp. La segona part més gran és el cervellet, que controla l'equilibri i coordina el moviment dels músculs. Recentment, també sabem que té importància en processos d'aprenentatge. El diencèfal està situat al centre de l'encèfal i es divideix en dues seccions, el tàlem i l'hipotàlem. El tàlem és un important nucli de relleu entre els sentits i el cervell. Es troba implicat en processos generals, però molt importants, com la consciència. L'hipotàlem controla la secreció d'hormones que governen el comportament instintiu, com ara menjar, el sexe, la temperatura i el ritme son vigília. El tronc de l'encèfal, a la base del cervell, controla funcions bàsiques i reflexos, com ara la respiració i la pressió sanguínia. El cervell és el centre de control del moviment, del somni, de la gana, de la set. Tot passa pel control del cervell. Les emocions, com l'alegria, la tristesa, l'amor o l'odi, també es controlen des del cervell. El cervell no sent dolor, malgrat ser el transmissor d'informació per excel·lència processant els estímuls nerviosos, no experimenta aquesta sensació.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

la comarca de la Vall d'Albaida, Bèlgida, un poble xicotet. Quan van instal·lar la llum elèctrica en el poble, l'alcalde va replegar els diners, però no va instal·lar la llum elèctrica. Se'ls va gastar en altres coses indignes que el poble va posar en una cançó i li va fer.

0: Avui l'art ja no només viu als museus. I tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Ha quedat clar?
2: Atenció.
3: Ai, ai, ai.
4: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Ràdio Vila Sacra.
7: Què dius ara?
1: Tu perdràs.

0: Ràdio.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu, i aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: La venda ja cayó.
6: Cap Roig Festival presenta Anastàsia, Amaia, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miqui Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
7: costabravacruisports.com, que ofereix informació actualitzada sobre els serveis portuaris i atractius turístics de Palamós i Roses. costabravacruisports.com, que involucra entitats com els Ports de la Generalitat, els Ajuntaments de Roses i Palamós, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i les Cambres de Comerç de Girona i Palamós. costabravacruisports.com.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. 100% Empordà.
2: Viu les vacances en família a la Costa Brava.
3: Al càmping Mas Sant Josep gaudiràs de 5 piscines i un ampli parc aquàtic, a més d'activitats esportives i animació per a totes les edats.
2: Allotjaments prèmium en un entorn natural privilegiat. Aquesta primavera regala't temps de qualitat amb la teva família.
3: Fes la teva reserva a campingmassantjosep.com.

0: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa dent. Demà m'enxamparàs.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
3: Sí. Eternament.
1: Ai.
3: L'opció dels que en saben.

0: garrofa és un producte ric en hidrats de carboni, majoritàriament complexos, que també conté sucres simples. La seva farina s'utilitza com a substitut de la xocolata, ja que té un gust dolç que recorda aquest producte. A més, aporta una quantitat important de proteïnes. També cal destacar el seu contingut en fibra, que millora el restrenyiment, disminueix el risc de càncer d'origen gastrointestinal i afavoreix la sacietat.
1: I és que els productes catalans són salut.
2: Escolta.
3: I parlant d'emocions.
4: 24.

0: Quan tot empenya a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels demés. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Horta al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Soc en Marc Meia, pagès associat amb Matlleu Origen, i avui et parlaré del maduixot. Sabies que hi ha moltes varietats, però no totes tenen el mateix gust? Nosaltres les tastem i les seleccionem perquè en trobis amb gust tota la temporada, més aromàtics, més dolços o més cruixents. I per aconseguir-ho, treballem amb maduixots de llocs com Huelva, Tarragona o el Maresme.
2: A Matlleu Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.
5: La Badia de Sant Pol i S'Agaró, la veiem des de les terrasses, gaudint de bona cuina mediterrània, amb peix de les llotges empordaneses, tapes, sushi, al final del dia la posta de sol, amb un sopar a la fresca i el bar de copes exclusiu amb còctels d'autor, Ciclo Palàbriga, Sant Feliu de Guíxols, una experiència 100% Costa Brava. Tota la info a labrigaciclo.com i a Instagram.
6: Hi ha infinits moments per gaudir d'una copa de vi català. A la denominació d'origen Catalunya, més de 200 cellers treballen perquè aquests moments siguin únics. Vins amb denominació d'origen Catalunya. Encara no els has tastat?

Vila i gran lloc d'un jove que hi havia i alegre i dispost. Trum-na-na-na-na-ra i alegre i dispost.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 15 d'abril del 2026.
1: Més d'un centenar d'escoles catalanes analitzades per ecologistes en acció estan exposades a una contaminació superior a la recomanada per l'Organització Mundial de la Salut. El 40% dels casos més greus, a Eloi Sadurní, es concentren a les comarques del Vallès.
2: Malgrat que la majoria es troben en zones de baixes emissions, són centres on se superen els 10 micrograms per metre cúbic de diòxid de nitrogen, el topall recomanat per l'OMS, com el cas de l'Escola Mare de Déu de la Salut, a Sabadell, que també és l'única a Catalunya que excedeix els límits de contaminació legals. Una pol·lució que arriba dins les aules i és perjudicial per la salut dels alumnes, segons Anna Nor, pediatra del CAP Vallcarca Sant Gervasi, i Paco García, coautor de l'estudi.
3: Sabemos que el dióxido de nitrógeno es un irritante directo de las vías respiratorias y que causa bronquitis, asma, aumento de las infecciones en la infancia por una alteración de la inmunidad.
4: En muchos casos, dentro del edificio, estamos con niveles de por encima de 10 incluso, o sea, es decir, porque claro, abre las ventanas para ventilar y bueno, pues la dispersión de los contaminantes, según también pues la zona del edificio y todo eso, pues entra ahí.
2: Un de cada 10 centres analitzats arreu de l'estat, més de 100, incompleixen la normativa vigent amb una presència de diòxid de nitrogen 4 vegades superior a la recomanada.
0: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat de Més. Parlarem d'Antoni Sunyer i de Joan Manent. Radiarem tres estrenes, dues sardanes de col·lecció. I acabarem amb tota l'extensa informació sardanista. Doncs comencem amb el compositor destacat de Més, Issi Fabra, en el 120 aniversari del naixement. D'ell començarem a escoltar la sardana titulada Nits de S'Agaró, amb la Copla Meravella i la veu de Josep.

acabat d'escoltar Nits de S'Agaró, amb música i lletra d'Issi Fabra, interpretada des de 1972 per la Cobla Meravella i la veu de Josep Casas. Una autèntica relíquia. Comencem parlant d'Antoni Sunyer Font, del que dilluns es compliran 125 anys del naixement. Antoni Sunyer Font neix a Sant Fost de Capçanelles el 22 de juny de 1901 i mort a Mollet del Vallès el 31 d'octubre de 1989. Fou pianista, acordeonista, professor de música i compositor de sardanes. Arrelat des de jove a Mollet del Vallès, desenvolupà una intensa tasca pedagògica i contribuí de manera destacada a la vida musical de la comarca. Durant molts anys dirigí la coral al Clavell, alhora que impartia classes de solfeig i piano a diverses generacions d'alumnes. La seva obra s'inscriu dins la tradició sardanista vallesana del segle XX i manté un fort vincle amb les poblacions i entitats del seu entorn. Com a compositor, conrea principalment la sardana, amb una producció nombrosa que inclou títols com Ginestar, L'escut de les Tres Creus, Montmeló, Flames Vives, 15 d'agost, o El gegant dels sis dits, o la que escoltarem, Colla Rosella, dedicada a la colla sardanista de Sant Adrià del Besòs, del mateix nom. Aquesta fou una de les obres més destacades de la darrera etapa creativa d'Antoni Sunyer, arribant a ser finalista de la sardana de l'any, el 1979. Colla Rosella es l'interpreta a la Cobla Ciutat de Girona des del mateix 1979.

Cobla Ciutat de Girona de 1979 ens oferia Colla Rosella d'Antoni Sunyer Font. I el proper divendres es compliran 55 anys de la mort de Joan Manent Planes, que naixia a Barcelona el 14 de març de 1883 i on hi moriria als 88 anys el 26 de juny de 1971. Fou un dels músics catalans de més projecció internacional de la primera meitat del segle XX. Nen prodigi del violí, als 7 anys ja actuava en públic i abans d'arribar a l'adolescència havia iniciat llargues gires per Amèrica. Amb el temps es convertí en un violinista de renom internacional, compartint escenaris i projectes amb figures com Enric Granados, Pau Casals, Antoni Dvořák o Richard Strauss. Tot i la fama com a intèrpret, Manent es considerava, abans que res, compositor. Autodidacta en bona part de la seva formació, va crear un extens catàleg que inclou òperes, obres simfòniques, música de cambra, concert i també sardanes. Un dels episodis més singulars de la seva trajectòria fou l'intent de construir un gran auditori a Barcelona que havia de portar el seu nom i invertir esforços i recursos durant els darrers anys de vida amb l'esperança d'estrenar-hi la seva òpera Don Juan, però el projecte no va arribar a culminar-se. El 2021, coincidint amb el cinquantenari de la seva mort, diverses institucions catalanes van impulsar exposicions, concerts i activitats per reivindicar una figura que havia estat una de les més rellevants de la música catalana del segle XX. De sardanes n'hi coneixem 15. La que escoltarem, titulada Pàtria, prové d'un material molt anterior, escrit inicialment dins la sarsuela Lo suplici de Tàntal, de 1900. Més endavant, el mateix compositor en fa la versió per a cobla i el 1928 l'enregistra a la Cobla Barcelona. Nosaltres escoltarem una versió molt més actual, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya. Gran sardana. Pàtria, de Joan Manent.

Hem escoltat Pàtria, de Joan Manent, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya. Anem per les estrenes. El 13 de juny passat, la Principal del Llobregat actuava al Pla de la Catedral de Barcelona i entre el programa es va estrenar una sardana de Martí Mont dedicada a l'especial sardanista Joan Calvet, de part d'amics i familiars, a motiu del seu aniversari. Escoltem-la. El títol ja dona a entendre com és en Joan i com és la sardana. Com un llum.

La Principal del Llobregat ens oferia la sardana de Marc Timón titulada Com un llum. Moltes felicitats, Joan. I l'endemà es celebrava la Bisbal d'Empordà el 64è aplec de la sardana amb una gran presència de públic. Al programa hi destacaven tres estrenes i avui n'escoltarem dues. Primer, una peculiar obligada de dues trompetes i trombó deguda a Carles Alcaide i Pau Feixes, titulada Aigua, vi i graciosa. L'escoltarem interpretada per la Cobla Bisbal Jove i els solistes Carles Alcaide i Aina Roca a les trompetes i Pau Feixes al trombó. Gravació i edició de la dansa catalana de Aigua, vi i graciosa.

Aquest era l'obligat de dues trompetes i trombó, aigua, vi i graciosa, de Carles Alcaide i Pau Feixes. I la segona estrena que escoltarem porta la signatura del burdilenc de naixement i banyolí de residència, Esteve Palet Ribes. Ell presentava la sardana titulada Sota les voltes i l'estrenava la principal de la Bisbal.

0: La dansa catalana, compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: Sota les voltes d'Esteve Palet amb la principal de la Bisbal. Girem full. Informació per avui dissabte. A 12:15 del matí a Sabadell, festa major de Can Rull amb la Copla La Nova Vallès. A Barcelona, a la plaça dels Somnis del Parc del Tibidabo, acte central del Dia Universal de la Sardana amb la Copla Berga Jove. A les 12 del migdia a Matadepera amb la principal del Llobregat. A les 5 de la tarda i a 9:45 de la nit a Capdevànol, a la plaça de l'Ajuntament, 27è aplec de la Sardana amb les Coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. A les 6 de la tarda i a 10:45 de la nit a Sant Llorenç d'Hortons, 19è aplec amb la Flama de Farners i la Sant Jordi. A 6:45 de la tarda, a Cunit amb la Copla Contemporània. A Barcelona, a l'antiga fàbrica Fabra i Coats amb la Copla Marinada. A Sant Andreu de la Barca, a la plaça de Federico García Lorca amb la Juvenívola de Sabadell. A 6:45 de la tarda i a les 11 de la nit a les Borges del Camp, 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera amb la Copla Reu Jove. A les 7 de la tarda, Santa Coloma de Farners, a la plaça Farners, amb la Copla Foment del Montgrí. A Calafell, amb la Copla Catània. A Reus, al Palau Bufarull, concert amb la Copla Ciutat de Terrassa. A Mataró, al Pati del Cafè Nou, 40è aplec de nit amb les Coples La Principal de Llobregat, Juvenívola de Sabadell i Lluïssos Copla. Avancem fins a les 8 del vespre. A Sant Vicenç del Montalt, amb la Copla La Principal de Porqueres. A 9:15 del vespre, Lloret de Mar als Jardins de Santa Clotilde, concert amb la Copla Montgrins. I a les 10 de la nit, a Roses, amb la Copla Rossinyolets, i a Vegas, amb la Copla Contemporània. Demà diumenge celebrarà el Dia Universal de la Sardana, tot i que l'acte central tindrà lloc avui al Parc del Tibidabo de Barcelona. Amb motiu del 125è aniversari del naixement de Francesc Marrós, com a sardana unitària s'ha escollit Petita Ofrena, que escoltarem interpretada per la principal de la Bisbal, Petita Ofrena, Francesc Mas Ros.

La principal de la Bisbal ens oferia petita ofrena de Francesc Marrós, sardana unitària per a ser interpretada a tots els actes dedicats al Dia Universal de la Sardana. Continuem. Informació per diumenge. A 11:15 del matí, a Vilanova i la Geltrú, amb la copla Maricel. A 11:15, a Balaguer, als Jardins del Sant Crist, amb la copla Tàrrega. A 11:00 del matí, al Prat de Llobregat, 44è aplec amb les coples Principal de Llobregat i Ciutat de Girona. A Escaldes-Engordany, amb la copla Vents de Riella. A 11:00 del matí i a 16:45 de la tarda, a Sabadell, al Parc de Can Gambús, 63è aplec amb les coples Jovenívola de Sabadell, Mongrins i Mediterrània. A les mateixes hores, Anglès, al Parc de la Font del Canyo, 72è aplec amb les coples Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. A 11:45 del matí a Barcelona, a la plaça de la Sagrada Família amb la copla Sant Jordi. Per les 12:00 del migdia a l'Arbós amb la copa Rau Jove. A Madrid, a la Glorieta Font de la Sardana, amb música enregistrada. A 12:15 a Terrassa, festa del barri de Sant Pere amb la copla Contemporània. A 13:00 i a 18:00 de la tarda a Camprodon amb la copla Salvatana. A 16:45 de la tarda a Taradell, 80è aplec amb les coples Sant Jordi, Genissenca i Lluïsos Copla. Per les 5 de la tarda a Vilassar de Mar, de festa major amb la copla Principal de Llobregat. Una hora més tard, a les 6 a Barcelona, als Jardins de Can Sabater amb la copla La Nova Vallès, en camp amb la copla Juvenívola de Gramunt, a Besalú amb la copla Principal de Cassà, i acabarem a 6:45 de la tarda a les Borges Blanques amb la copla Vents de Riella. Ara pararem a l'aplec de Sabadell per escoltar una de les sardanes programades de conjunt. I com que enguany es compleixen 50 anys del debut de la Juvenívola de Sabadell, s'ha programat Argent Viu, que Carles Rovira els hi dedicava el 2001 amb motiu del 25è aniversari. Argent Viu, Carles Rovira.

La Juvenívola de Sabadell ens interpretava Argent Viu, de Carla Rovira. Més informació per diumenge a la tarda. Per les 7 de la tarda a Montgat hi actuarà la Copla Vila d'Olesa, a Molins de Rei la Copla Marinada, a Tarragona la Copla Cossetània, a Sant Cugat del Vallès la Copla Ciutat de Terrassa. A 8:15 de la tarda a Malgrat de Mar amb la Principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Vell Puigcopla, a Cervera amb la Copla Tàrrega, a Blanes amb la Copla Baix Empordà. Per les 8 del vespre a Llinars del Vallès amb la Copla La Principal de Llobregat. Per 9:15 del vespre a Montblanc, concert amb la Copla Maricel i Anna Dibori. I per les 10 de la nit a Camprodon, serenata de festa major amb la Copla Salvatana i Olesa de Montserrat amb la Copla Contemporània. Per dilluns, a les 7 de la tarda a Montcada i Reixac, festa major del barri de Can Sant Joan amb la Copla La Nova Vallès. A Barcelona, al Palau de la Música Catalana, concert Mare Mundi amb la Copla Simfònica de Copla i Corda de Catalunya. A 8:15 de la tarda a Valls, de festa major amb la Copla Reu Jove, i a les 10 de la nit a Olesa de Montserrat, de festa major amb la Copla Vila d'Olesa. I acabarem amb dimarts, Revetlla de Sant Joan. A les 3 de la tarda, sardanes a Molló amb la Copla Ciutat de Girona. A les 5 de la tarda a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume amb la Copla Sant Jordi. A les 6, a Sant Joan de Vilatorrada, de festa major amb la Copla Salvatana. A 7:15 de la tarda a Montesquiu amb la Copla Principal d'Olot. A Torelló amb la Copla Canigó, a Tàrrega amb la Copla Tàrrega, a Mollet del Vallès amb la Copla Sabadell i a Sant Pau de Segúries amb la Copla Juvenívola de Sabadell. Per les 7 de la tarda a la Torre de Claramunt amb la Copla La Nova Vallès, a Torredembarra amb la Copla Maricel, a Arenys de Munt amb la Copla Xaloc i a les 10 de la nit a Agullana amb la Copla La Principal de Porqueres i a Tordera amb la Copla Contemporània. I dimarts la Revetlla de Sant Joan amb focs, petards, coca, cava i molta cresca. I moltes sardanes. De Revetlla, o de Verbena, anava el 1944 el compositor Josep Llenes i la Principal de la Bisbal ho enregistrava. A veure si els agrada aquesta sardana de Josep Llenes, de Revetlla, també anomenada de Verbena.

Garrella, de Josep Llanes, amb la principal de la Bisbal. Una sardana amb dos títols. També s'anomena De Barbena. I enfilem el darrer bloc informatiu amb els actes per a Cobla per dimecres. Sant Joan. A les 11 del matí a l'Hospitalet de Llobregat, festa major del centre amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A Barcelona, a la plaça de Carles Pi, Sunyer amb la Maricel. A 12:15, Sant Joan d'Espí, de festa major amb la Cobla La Principal del Llobregat. A 12:15, Llorenç del Penedès, festa major petita amb la Cobla Reu Jove. A les 5 de la tarda, Camprodon, festa major amb la Cobla Flama de Farners. A les Masies de Voltregà, 21è aplec de la Gleva amb les Cobles Principal del Llobregat i Ciutat de Girona. A les 7 de la tarda, Sant Hilari Sacalm, 80è homenatge a la bellesa amb la Cobla La Principal de Banyoles, a Pineda de Mar amb la Cobla La Principal de Cassà, a Caldes de Malavella amb la Juvenívola de Sabadell, a Capdevànol amb la Cobla Tres Vents, a Rubí amb la Cobla Marinada. A 7:45 del vespre, a Navàs amb la Cobla La Principal de Terrassa, per les 8 del vespre a Tarragona, Rambla Nova amb la Cobla Reu Jove i a les 10 de la nit a Vilassar de Mar amb la Cobla La Principal del Llobregat. Un parell d'actes per dijous, una a les 6 de la tarda a Vigues i Riells, de festa major amb la Cobla Rosaleda, i a les 8 del vespre a Palamós, al Passeig del Mar, de festa major amb la Cobla Baix Empordà. I acabem amb divendres. A les 6 de la tarda a Gavà, festa major de Sant Pere amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A les 7 de la tarda a Santa Pau, festes del Castell amb la Cobla La Principal de Porqueres. A Reus, de festa major amb la Cobla Reu Jove. A les 8 del vespre a Palamós, al Passeig del Mar, de festa major amb la Cobla Mediterrània. A les 9 del vespre a Gramunt, al Casal Agramuntí, concert o el so de la tenora amb la Cobla La Principal de Llobregat i les corals d'Avui i Xalesta. A la Cellera de Ter, concert amb Ralf Dumas i la Cobla Sant Jordi, a Matlleu amb la Cobla La Flama de Farners, a Rubí, la festa major de Sant Pere amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, i a les 10 de la nit a Tordera amb la Cobla La Nova Vallès. Serà per sardanes. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana de conjunt programada el 21è aplec de la Gleva. La festa de la Gleva de Jaume Fortet, amb la Cobla Sant Jordi. Siguin molt feliços, adeu-siau, molt bona setmana i molt bones revetlles.

0: Sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Des de fa 40 anys somiem en gran. El 86 vam entrar a la Unió Europea. El 92 Barcelona encenia la flama olímpica i Sevilla mostrava la seva essència en l'Expo. El 2002 l'euro ens unia més que mai. I vam cantar el gol de la nostra vida el 2010. Perquè mantenir la il·lusió durant 40 anys no és fàcil. La Primitiva. 40 anys compartint la teva il·lusió.
5: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Ara escolteu La història secreta.
2: Doncs imagina.
3: Funciona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
4: Els humans que vivim al segle XXI tenim el privilegi d'estar assistint i protagonitzant en primera persona una revolució comparable a la industrial del segle XIX, la revolució tecnològica i digital. I, sens dubte, aquesta revolució cavalca el llom de l'invent del segle. Internet. Les autopistes de la informació, el Big Data, les xarxes socials han permès el teletreball, l'accés a fonts d'informació gairebé infinites i han revolucionat les nostres vides a un ritme vertiginós. Des de la manera de relacionar-nos a través de xarxes socials o de webs de contactes, fins a com crear empreses i treballar-hi, com comprem i consumim o com planifiquem les vacances o l'oci. Bé, hem dit que internet era l'invent del segle, però si bé és veritat que ha explotat en aquest, l'invent en qüestió és força més antic del que ens pensem. Internet va néixer al segle XX i, en part, impulsat o finançat per l'exèrcit nord-americà.
5: Albert Cuesta, periodista especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació.
6: Els dos primers ordinadors que es van connectar per internet a l'octubre de l'any passat va fer 50 anys, pertanyien a un programa de recerca universitària finançat pel Departament de Defensa dels Estats Units. Per tant, d'alguna manera, sí, l'exèrcit nord-americà hi va estar implicat, però no era una xarxa per ús militar.
4: A la xarxa tot passa pels servidors. Sapiguem què són exactament?
6: És un ordinador. Els centres de dades de les grans corporacions tipus Google, tipus Facebook, tipus Twitter, tipus Amazon, són grans naus industrials i són, el que hi ha allà són passadissos plens d'armaris, plens d'ordinadors, essencialment un PC com el que tenim a casa.
4: Doncs això, realment sabem quin recorregut fa l'ordre que donem quan, per exemple, fem una cerca a la Viquipèdia?
6: La meva petició acaba passant de màquina en màquina per tot el món i es va acostant fins a l'adreça on li han dit que hi ha el servidor de la Viquipèdia. Llavors, el servidor de la Viquipèdia, quan rep el primer paquet, espera que li arriben els altres paquets i llavors ajuntar-los i composar el fitxer complet.
4: I això com ho fa? Què són aquests paquets?
6: Fent servir una cosa, un protocol de comunicacions que es diu protocol IP. La connexió aquesta és permanent i per aquesta connexió passen trossets de moltes comunicacions al mateix temps. Cadascun d'aquests trossets porta una capçalera i un peu que indiquen l'adreça del meu ordinador i l'adreça de l'ordinador al qual li estic fent la petició.
4: Déu-n'hi-do. Un recorregut tipus que pugui fer una consulta habitual?
6: Si jo consulto el servidor de l'àudio d'aquest programa, el servidor de Catalunya Ràdio, la meva petició del meu mòbil surt via aèria per ràdio a l'antena de mòbil de la meva companyia de telefonia, que via fibra òptica li transmet amb un router que en algun moment busca on està el servidor de Catalunya Ràdio i li envia per una altra via que pot ser aèria o no.
4: Més enllà de l'ús a la feina, cada dia pren més força la internet de les coses. Cotxes, electrodomèstics o mil coses més.
6: Es parla en xifres de que hi arribin a haver 50 o 100.000 milions de coses connectades a internet.
4: Uf! Toca de mitjana a unes 10 coses per persona en aquest planeta. I el volum de dades esborrona.
6: El format de les adreces IP de qualsevol cosa que estigui connectada a internet té una adreça formada per 4 grups de 3 xifres. Ja fa uns anys que es van acabar les combinacions possibles. Llavors, ara, aquestes adreces s'han ampliat i es fa servir una cosa que es diu el protocol IP versió 6, que permet moltes més combinacions que no ens les acabarem amb la nostra vida ni amb la dels nostres descendents.
4: El futur d'internet i de les connexions apunta que el 2070 la realitat quotidiana podria anar per aquí.
6: El de la connexió cervell-màquina. És a dir, que no hauràs de teclejar res ni fer res amb el ratolí, sinó que només pensant que seran capaços d'interpretar el que volem fer i emetre les ordres per fer-ho. Igual és un casc, igual són unes ulleres.
4: És tan gran el canvi que suposa internet que si no hi ets, senzillament no existeixes. Un dels molts efectes que ha tingut la irrupció d'internet és el d'haver acabat amb el monopoli exclusiu que tenien els mitjans de comunicació. Els únics que tenien accés a les fonts d'informació per fer-la arribar al gran públic. Avui, qualsevol personalitat amb un perfil a Twitter, per exemple, pot anunciar el que vulgui, a l'hora que vulgui, sense haver de convocar cap roda de premsa. Però internet ens ha canviat la vida en més aspectes. Els mateixos mitjans de comunicació s'hi han hagut d'adaptar o alguns han nascut directament i només en format digital. S'hi poden fer cursos de tot tipus. El correu electrònic, amb arribada immediata del missatge, ha jubilat a marxes forçades el correu tradicional. I així tantes i tantes coses. El que dèiem, una autèntica revolució. El Funciona acaba aquí el seu recorregut, però la humanitat segur que no. Aquell animaló que enmig de la jungla va dominar el foc fa mig milió d'anys ha avançat moltíssim. Qui sap cap a on evolucionarà l'espècie humana?

0: Frases d'en Ramon.
1: De la flor de gener se'n fa el meler.
2: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: És l'hora del pati.
2: Benvinguts a Radio Vila Sacra, emissora líder a casa dent. Demà m'enxamparàs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El parc de Collserola i la resta d'espais naturals afectats pel brot de pesta porcina africana continuaran tancats tot l'estiu. És el missatge que ha transmès el conseller Ordeig als alcaldes dels 19 municipis afectats. Alguns d'ells havien demanat a Agricultura que flexibilitzés algunes de les mesures per combatre el brot, que fa gairebé 7 mesos que dura. El departament entén la situació i les demandes del territori, però insisteix en la necessitat de mantenir les restriccions per garantir l'eficàcia de les mesures i evitar més pèrdues econòmiques al sector porcí.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
4: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Temps pel temps.
4: Postdates. Ni que em morís de gana, ni que vingués una guerra. Per res del món, ho sents? Per res del món no abandonaria la meva casa. De Temptació. Carles Batlle.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Totes les persones que vivim a Catalunya som Catalunya.
5: Les persones que ja hi eren i les que arriben ara.
6: Totes diferents, totes iguals.
5: Tenim orígens diversos, és cert. I també és cert que de la diferència en podem aprendre.
4: I el més important...
7: Pots consultar el text integral del Pacte Nacional per la Immigració a gencat.cat. Som Catalunya, país de convivència. Generalitat de Catalunya.

0: estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
1: Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa. Torna a connectar amb la vida.

0: viatge en el temps.
1: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
2: Què vols dir?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Això sí.
5: És així i ja està.
6: Ui, quina joia que ve ara.
7: Tant, que Déu-n'hi-do. Sí.
8: Hola a tothom. Mec.
9: Ostres.
8: Ens han preguntat si el signe d'interrogació inicial és correcte en català. Perquè a l'escola ens van dir que només es posava en castellà, però en alguns llibres en català el posen. A veure, és cert que a la tradició d'escriptura catalana aquest signe no se sol posar. Les preguntes es marquen amb un signe d'interrogació al final. Ara bé, hi ha un cas en què generalment tothom accepta l'ús del signe d'interrogació al principi i és a les preguntes molt llargues, de dues línies o més. Ara bé, així s'ajuda al lector a veure que allò tan llarg és una pregunta i comença en tal punt. També és cert que alguns filòlegs defensen l'ús d'aquest signe en absolutament tots els casos, igual que es fa en castellà. O sigui que si posen aquest signe, per molt que no formi part de la tradició catalana, fas que la lectura sigui més senzilla, el pots posar sense remordiments.
10: I parlant d'emocions.
11: 10. És l'hora del pati.

0: Radio Villa Sacra ES Demasiado Libra Y Yo Soy Trump Y Nunca Aceptar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El sindicat UGT de Catalunya ha posat en marxa una campanya contra els discursos d'odi, la desinformació i l'extrema dreta. Ho fa en un context on assegura molta gent de classe treballadora, diu, votarà a opcions d'extrema dreta com Aliança Catalana o Vox, Maria Huguet.
3: L'odi no millora la sanitat, ni apuja els salaris, ni abaixa el preu de l'habitatge. Tampoc defensa la igualtat o atura el canvi climàtic. Són algunes de les frases d'aquesta campanya que busca contraposar-se als discursos ultradreta que asseguren fan retrocedir els drets fonamentals. Camil Ros, secretari general del sindicat.
4: Volem traslladar als centres de treball, volem traslladar-ho, evidentment, a àmbits socials i polítics, perquè creiem que és un deure. Els moments en què estem vivint, a Catalunya i a l'Estat espanyol, hi ha riscos de que guanyin, però encara no han guanyat. Algunes comunitats autònomes hi han guanyat, en les aliances PP-Vox. Per tant, hi som a temps. I som a temps també que la política trobi solucions als problemes que hi ha.
3: També se'n farà difusió a les xarxes socials, un entorn on aquests discursos guanyen cada vegada més presència. UGT també ha posat en marxa un qüestionari interactiu, el fatxòmetre, que ens indica fins a quin punt podem identificar un discurs d'odi.

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Boris Esuars, Alemanya.
1: La meva llengua materna és l'alemany. Fa uns quants anys que estudio català. M'agrada parlar en català perquè és la llengua de la meva dona i també puc fer la meva feina millor.
0: Saiping Rungruanskri, Tailàndia.
2: Vaig venir a Catalunya a la BACS, a classe. M'agrada molt estudiar.
0: Wenceslav Bikowski, Polònia.
3: Vinc de Polònia. Fa 3 setmanes que visc a Catalunya. He començat a estudiar català perquè vull entendre la gent i parlar amb ella.
0: Cornelia Georgiou, Romania.
4: Soc de Romania. La gent admira i respecta molt les persones estrangeres que vol adaptar-se a aquesta societat.
0: Carlo Cornejo, Venezuela.
5: Soc de Venezuela, faig un curs de català perquè és necessari per viure a Catalunya. Tinc moltes ganes d'estudiar i això m'ajuda a aprendre, però si la gent me parla més català, em serà més fàcil.
6: A tot el món, encara hi ha gent que vol aprendre. Gent amb cultura.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Torna a connectar amb la vida.

La vida és trista, però nosaltres no fem res perquè sigui alegre. Al contrari, jo ho veig per les dones de casa. Les dones de casa, la meva sogra, la meva dona, la meva tia, tot el dia estan darrere dels serials, com a desesperades. Ui, ui, ui, és terrible. Elles diuen que ho fan per distreure's. Ara, quan obre la ràdio, sobretot la meva sogra, així que obre la ràdio, quan sent el número del capítol, ja està fet una mar de llàgrimes. Ui, ui, ui, ui, i no els diguéssiu res quan estan així. Ui, us dirien que no teniu cor, que sou un mal ànima. Deixeu-les plorar de gust. Aquella mitja hora d'humitat la necessiten, aquelles dones. Déu nos en guard que els hi quedés el plor dins, pobretes. Acabat el serial, de seguida truquen a la veïna al costat. Senyora Roseta... Senyora Roseta, que ho ha sentit, això? Oi que ho ha sentit? La institutriu es veu que és una mala bèstia, noi? La institutriu és una mala bèstia. Ara, amb l'excusa de que la criatureta està amb aquell xinenet de rodes i no pot caminar, demà la tiraran dalt a baix del barranc al portar-la a passejar. Ja veurà com demà passarà això. Ja veurà. El que sembla mentida és que el doctor no ho vegi, oi, senyora Roseta? Si ho veiem tots nosaltres. I si els telefonéssim? Aquesta conversa tant pot durar una hora com dos. Sempre vas a la mateixa criatura paralítica, doctor viudo, però bona persona, infermera angelical, fins que les senyores acaben amb els nervis destrossats. Jo pregunto, senyores, no està prou complicada la vida que encara hem d'anar així, darrere dels serials, com a desesperats? Esclar que ara ens donen facilitats per poder viure millor. Sí, jo he millorat. Jo ho veig millor. Esclar que jo no hi veig gaire per això, però jo ho veig millor. Mireu, hi ha coses que sí, hi ha coses. Per exemple, abans si compraves una cosa havies de pagar de seguida. Ara no. Ara diuen, ja ho trobarem, vinga, faci el favor, vinga, va. Va, televisors, neveres, cap a casa, vinga, firmi aquí. Ara van firmar unes coses llargues per això, eh? I ja ho trobarem, i ho troben, carai, si ho troben cada fi de mes, i venen, i s'enfaden si no pagues, eh? S'enfaden. Oh, això és pitjor. Jo preferia el sistema d'abans, morir d'un cop sec. Ara és pitjor, ara això és més torturat, et van matant a pessics. Lletres, lletres, s'acabà l'alfabetisme, tots som homes de lletres, ara jo. Quan ho has pagat tot? 4,60 a la butxaca si no hi ha hagut gastos extraordinaris. Déu-nos en guard que t'hagi hagut de fer només una miqueta de roba penjat ja aquell mes. O senzillament que algú t'hagi comunicat que la nena li fa la primera comunió, ja t'ha penjat aquest també. O que algú et digui que es casa, perquè la gent continua amb aquesta mala costum de fer-te saber que es casa. Per l'amor de Déu, home, si passen un mal moment, que se'l passin sols la gent. Els que hi ha qui et comunica els 25 anys de casat, els que han de fer és treure's el dol d'una vegada. Jo comprenc, senyores, que busquin un tranquil·litzant. Dic les senyores, perquè són les que ho passen més malament. Perquè, mireu, el marit és un problema d'anar pagant, pagant. Però al fi i al cap, quan ja no en tens més, dius, prou, s'ha acabat, passa com puguis, noia. Ara ella ha d'anar a la plaça amb el passa com puguis. I ha de comprar igualment amb els calés del seu marit. I no pot dir a la plaça, miri, tingui, passi-ho com pugui, vostè. No pot ser. No comprenc que la senyora estigui nerviosa. Ara busquin un tranquil·litzant natural. Què els hi diré? Regar. Mirin, això va bé dels nervis, senyors. Regar, que es rega poc. Fer un brodadet de fil tirer. Tan bonic que era el fil tirer. S'ha perdut el fil tirer. En fi, que tot plegat és un desastre, però què hi farem? Què hem de fer? Emborratxar-se, per exemple, per oblidar... Ah, això d'emborratxar-se, mireu, jo ja ho vaig fer un dia, això ho vaig passar molt malament. Primer em va agafar un mal de ventre, a mi em voltava molt més el ventre que el cap, eh? Jo ho vaig passar molt malament, tots érem allà dins emborratxant-se, vam acabar cantant allò érem tots una colla d'estranys d'allà gent, allò era estranys a la nit, perquè era la nit, i vam acabar cantant allò de... Andy Manoy, quin joc més bèstia, Andy Manoy, quina jugada, Andy... Dim a noi, si no ens aguantem drets, i anaven d'un cantó a l'altre, com... Després de cop i volta em va agafar pels tangos. Encara me'n recordo que cantava allò de... A Barcelona, Barcelona és bona, quan la bossa sona i no sona mai. A Barcelona, la vida és barata, si no et mous de casa a vora del foc. I quan va arribar el foc em van tirar aigua i vaig haver de plegar. Ara, el que em va sortir més bé va ser aquella... Rebent, sempre rebent... a tor i a dret, les garrotaes. Rebent, sempre rebent, soc gamarús, soc gamarús, i me n'alegro, la vida és un desastre. El món està perdut, la vida és una gaita que quan es bufa sembla un embut, però jo sempre rebent, a tor i a dret, a tor i a dret,
les garrotaes, a tort i a dret,

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Tanca els ulls.
3: Imagina una ciutat de proporcions humanes.
4: Coneguda arreu del món.
5: Imagina-la situada entre el mar i la muntanya.
6: Ben comunicada i sempre connectada.
7: Imagina una ciutat de pas i d'acollida.
8: Amb talent per encarar els reptes.
9: Una ciutat arrelada al passat.
10: I projectada cap al futur.
11: Figueres, possiblement, la millor ciutat del món.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: ha la creença popular que els cabells i les ungles continuen creixent després de la mort, però això no és cert. El que passa és que quan una persona mor, els teixits del cos comencen a descompondre's i això pot fer que semblin més llargs. Això és perquè la pell que els envoltava es contrau a mesura que es deshidrata. No poden continuar creixent després de la mort perquè necessiten energia i nutrients per créixer, i això només es pot obtenir a través d'un metabolisme viu. Quan el metabolisme es para després de la mort, aquest creixement també s'atura. Per això, els forenses poden utilitzar la longitud dels cabells i les ungles per estimar el temps transcorregut des de la mort d'una persona. Si els cabells o les ungles s'han tallat recentment, poden proporcionar pistes importants sobre el moment en què es va produir la mort.
1: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Continuem immersos en aquest episodi de calor que es veu molt bé a 850 hectopascals, uns 1.500 metres d'altitud, en què veiem que aquesta temperatura anirà pujant dia rere dia i això farà que els termòmetres també pugin. De fet, no només tindrem aquesta calor, sinó que anirà acompanyada d'alguns ruixats, possiblement a punts del Pirineu. Començarem el cap de setmana amb termòmetres que ja de bon matí aniran a l'alça amb valors molt propers a aquests 20 graus, especialment al litoral, i alguns núvols alts i mitjans a Catalunya. També tindrem aquesta pols en suspensió que ens acompanyarà durant les primeres i també últimes hores del dia, i tindrem la formació d'alguns núvols a punts del Pirineu que poden deixar algun ruixat que no es descarta que vagi acompanyat de tempesta durant aquesta segona meitat de dissabte. Termòmetres que continuen a l'alça, i és que aquest dissabte s'espera que els valors voltin els 38-39 graus a punts de Ponent i més de 30 a punts del litoral i també del Pirineu. Calor extensa arreu, i és que ja aquest diumenge hi ha un avís per calor intensa actiu des del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, tindrem aquests núvols d'evolució a punts del Pirineu, però el més destacat serà aquesta temperatura que assolirà un pic entre dilluns i dimarts, i tindrem aquest possible primer episodi d'onada de calor de l'any durant aquestes pròximes jornades. Així que recomanem que segueixin molt a prop els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En plena arribada de les altes temperatures, Barcelona reforça els recursos per protegir la població. Aquest estiu la ciutat ampliarà la seva xarxa de refugis climàtics amb un centenar de nous espais Maite Boada.
2: Amb el pas dels anys, la temperatura mitjana a l'estiu a Barcelona va augmentant. També s'incrementen les onades de calor i la durada d'aquestes onades. Per evitar les morts provocades per la calor, sobretot en infants, persones grans i persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries, l'Ajuntament incrementa els refugis climàtics amb 100 punts més. Ja n'hi haurà 500 i assenyalarà de manera concreta els punts dels parcs on hi ha millor confort tèrmic. Amb tot, Marta Villanueva, la regidora de Salut, insisteix en la necessitat de beure aigua.
3: Recomanem beure aigua de manera sovint, sense esperar a tenir set. Quan apareix la set és que hi ha un indici de possible deshidratació. L'ús d'ulleres de sol o de protecció solar, però també l'ús d'aquestes i d'aquests espais dels refugis climàtics.
2: L'any passat, 375 persones van morir a Barcelona per l'impacte de la calor.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM. Informació, música, entreteniment.
5: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Per les que ploren. Pels extrovertits. Pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Pels joves calvos, per les dansaires,
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Pels pescallunes, pels romàntics, per tots.

I'm gonna go get some more.

Ave María, con la

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: entendre l'astrologia mai havia estat tan fàcil com ara. Montse Vall de Pérez ens presenta l'espai Astrologia per a tothom. Com ens afecten els astres, els elements, els signes, tot. I recorda, si vols contactar amb l'astròloga Montse Vall de Pérez, ho pots fer trucant al telèfon 647 93 41 72. Repetim, 647 93 41 72.
1: Montse, bon dia.
2: Bon dia, com esteu? Ja esteu bé i tranquil·lets?
1: Estem una mica tranquil·lets, encara no tant, perquè no. Encara tenim moltes visites institucionals. Saps què passa, Montse? Sí. Que ara, bueno, pues tothom mos visita, no parem. Avui m'has comentat que volies parlar dels signes del zodíac, eh, Montse?
2: Sí, farem una repassadeta per cada un, perquè jo sé que això els agrada moltíssim a la gent. Uh-huh. T'agrada que els digues, a veure, aquella setmana com anirà, què puc fer, què no puc fer, eh? Després fan el que volen, eh? Fan això. Però bueno, anem. Començarem per Àries, com sempre.
1: Vale, va.
2: Els Àries, doncs bueno, tenim un moment de reflexió, els Àries, i de relax. Setmaneta una mica més tranquil·la. Moment de valorar i prendre decisions, amb tranquil·litat, prendre decisions. A vegades, quan diem que els astres no estan ben expectats, que mireu que no, val la pena esperar-se uns dies, perquè qualsevol cosa es pot complicar si no hi ha una bona d'allò dels astres, o sigui que aquesta setmana els Àries, moment de valorar i prendre decisions.
1: Molt bé.
2: Els Àries, bastant bé. Anem pels Taure.
1: D'acord.
2: Bueno, els Taure tenen encara este Urà retrògrad, perquè hi ha un Mercuri oposat a Urà. Urà és lo de les tecnologies,
1: sí.
2: I Mercuri és lo de la comunicació. O sigui que, has dit que no sé, perquè tenim una mica de...
1: Sí,
2: pues jo havia vist això. Com afecta els Taure? Perquè clar, això és una cosa com afecta en general. Com afecta els Taure? Pues no són moments de prendre decisions, Sí, com Àries hem dit, sí, vinga, què fem? Pues més val deixar uns dies que passi este mal aspecte i fer-ho amb tranquil·litat, i ja està. Hi ha coses que no es precisen tant al moment.
1: Perfecte.
2: Ara passem a bessons.
1: Passem, vale? A bessons, a veure.
2: Vale, bessons, tranquil·litat absoluta esta setmana, per als de signe. No tenen cap planeta que els pugui molestar. O sigui, quan no tenim cap allò de dir ausència de notícies, buenas notícies, pues això és el mateix. O sigui que no, si no tenen cap planeta que els pugui fer una mala oposició, llavors vol dir que tot està bé, que poden, vale, seguir en la vida normal, que tot està bé.
1: Au, pues, tot bé, els bessons, vale, tot bé, i els crancs sempre van de cara cap atràs, que els hi diem.
2: Ai, sí, doncs bueno, tenen a Júpiter passant pel seu signe. És un planeta molt benefactor, i sabeu que sempre ho diem de Júpiter. Sempre que estigui fent un bon aspecte, però en este cas està fent una oposició amb Plutó. Llavors cal prendre's les coses una mica més calmat esta setmana.
1: Vale. Això de les oposicions, la gent ja ho hauria de saber, no? Quan hi ha aquestes oposicions, que la cosa pot anar una mica diferent.
2: Sí. Vol dir un mal aspecte, Hi ha un mal aspecte entre un planeta i un altre, i llavors lo que seria bo, pues no és tan bo. Però bueno, tampoc no cap cosa gran, els crancs, que no s'espanten, perquè ells en seguida s'assusten, saps? Ui, no, però cal que ho tinguin en compte.
1: D'acord.
2: Bueno, passem pels Lleó.
1: Vinga, va, anem a veure els que rugixen.
2: Els que rugixen estan de bona ratxa.
1: Que bé.
2: El signe de Lleó, sí. Aprofiteu per posar en marxa aquelles coses que teniu aparcades, ara és el moment, sobretot per l'economia. Mireu les coses de l'economia, que poden ser molt, molt factibles i molt bones esta setmana.
1: Ui,
2: coses que tinguéssiu allà penjades.
1: Sí.
2: Mira, ara diuen que l'or ha pujat de valor.
1: Sí.
2: Si teniu coses d'or que no vos poseu,
1: pues vinga,
2: aneu-les a vendre i treu uns dinerets.
1: A vendre totes les anells dels exnòvios,
2: Les coses que no fem servir.
1: Sí.
2: Bueno, vinga,
1: claro.
2: Anem a Verge.
1: Verge,
2: vinga.
1: Va, signe de terra.
2: Bueno. Sí, més o menys el mateix que per el signe de Verge, el mateix que Lleó. Tenen un bon aspecte planetari també esta setmana, pues, sobretot, i també l'aspecte familiar. En ells

0: Era de força, o sigui, fer balanç de tot el que ha passat aquest any, com que encara en tota la seva volta al sol, ens de les coses bones, les coses posar, fer llistes. A mi m'agrada molt fer llistes de tot el bo que m'ha proporcionat aquest any, que pues és moment de fer tot això, els de balanç.
1: Això està bé, Montse, perquè si fas llistes te'n dones compte de les coses, eh? Sí, això és igual que en temes econòmics. Quan tu fas una llista i dius, "Oi, és que no estalvio", i fas una llista de tot el que gastes, dius, "Però mare, com has d'estalviar en tot el que gastes, no?" Llavors tens la percepció. Sí. Això és igual també en el tema de les valoracions de cadascú, no? Què has aconseguit? Sí. Què has pogut fer? Pues fem llistes de tot això.
0: Pues mira, entra Escorpí, entra el sol, Escorpí, juntament amb la lluna. Farà el sol i la lluna, faran una conjunció, que diem, o sigui, entraran juntets, que és allò quan no veiem la lluna, que no hi ha lluna. Allí també estarà Mart i Mercuri, setmaneta moguda, per als del signe d'Escorpí. Moment de prendre les coses en tranquil·litat i disfrutar del moment. Sempre diem que quan tenim molts planetes a un signe, que hi ha molt moviment, doncs és moment també de prendre les coses en tranquil·litat.
1: Molt bé, en tranquil·litat. Va, deies el Sagitari que dona-mos alguna cosa bona, Montse. I si pot ser de diners, millor.
0: Jo no dono les coses bones, jo dic el que veig.
1: Vale, va.
0: Tant de bo. Mira, els Sagitaris estan passant una temporadeta bastant estressada. No sé si l'has notat.
1: Ui, mare, i tant. Jo no sé si això t'ho diuen los astres o dius, bueno, com t'eres Sagitari, diem-ho així perquè és que ja la cosa és d'així.
0: No. Estan passant una temporadeta bastant estressada, com he dit. Però ells poden en tot, podeu en tot. Tenen que tenir en compte de no carregar coses i mirar de delegar, que això els costa molt, el Sagitari, delegar. Tot ho volen fer ells i pensen que el que fan ells està bé, el dels altres s'hauria de rectificar.
1: Perfecte.
0: Pues res.
1: Capricorn també són una mica així, no, Montse? Que tot els agrada fer en ells i que tampoc no... També són molt treballadors.
0: També són molt, molt treballadors i també els costa delegar. Pues mira, esta setmaneta, serà una setmaneta bastant tranquil·la pels del signe de Capricorni. Val la pena que aprofiten per relaxar-se. En general tindran una setmana sense complicacions. Pues relaxeu-vos. Quan ve una setmana bona, aprofitem la setmana bona, que després ja venen els moments una mica més complicats.
1: Molt bé, tot això Capricorn. I els Aquari, explica'm.
0: Els Aquari, en Plutó hi ha definitivament el seu signe, sabeu que entrava i sortia i entrava i sortia, doncs bé, se'ls presenten canvis importants, que ja ho començaran a notar. Penseu que aquest planeta passa molt de temps a cada signe, llavors començaran a notar uns canvis, o sigui que aprofitar els bons canvis, que segur que seran bons, perquè les perspectives són molt bones pel signe d'Aquari. Jo tinc un Aquari a casa també, penso, mare de Déu, que se li arreglen les coses, perquè si no aquí acabarem tots. Peixos, anem amb els peixets. Té dos planetes retrògrads al seu signe.
1: Està arreglat.
0: Què passa? Que li costarà iniciar coses. Quan tenim planetes retrògrads, i sempre tenim algun planeta que per allà rondant es posa retrògrado, doncs costa iniciar coses. Bueno, doncs anem tantejant, no mos estresséssim, perquè llavors quan se posen en marxa dius, mira, això que em pensava que estaria així, que no, d'això, pum, ja s'ha solucionat. O sigui, mirem-ho per aquesta banda.
1: Molt bé.
0: I bueno, pues mira, hem arribat.
1: Pues tot el que és positiu acaba sent positiu, i tot el que és negatiu de vegades en la vida acaba sent positiu i arriba per alguna cosa. Ho hem de mirar així, no hi ha altra manera, Montse. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Que els astres us acompanyen.
1: Una abraçadeta, gràcies per estar aquí.
0: Adéu.
2: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
3: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
2: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-1970-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
3: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
2: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
4: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

0: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: A l'Empordà, Ràdio Vila-sacra cal sentir. Tothom ho sap, encara que ningú t'ho vulgui dir. És l'emissora més sana tota la setmana. És l'emissora més original, diguin el que diguin altres, és igual. És l'emissora més divertida perquè recull sensacions de tota una vida. Llorenç Ventura des de Figueres.

0: Velocitat.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.
4: Això és Ràdio Vila-sacra.

0: i ara demana un desig.
1: Jordi Portell Jardiner. Més de 15 anys d'experiència en el disseny i manteniment integral del jardí. Poda, manteniment, sistemes de rec, manteniment de piscines, instal·lació de gespa artificial, il·luminació... Demana ja el teu pressupost sense compromís al 699 31 55 92 o per correu electrònic a jordiportelljardiner@gmail.com.
2: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
3: Mare meva, quin somni.
4: Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té grans efectes especials. Ni actors famosos, ni la típica cançó enganxosa. I tanmateix, és el millor anunci del món. Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que la leucèmia està curada. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras, Imparables contra la leucèmia.
5: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa. Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
4: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
3: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. On ets avui a Prime?
5: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
6: Avancem junts.
7: EmpordàJove.cat. Tota la informació que t'interessa a un clic.
8: Maria, els tens?
9: Oh, fa un any que els preparo.
8: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
9: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
8: O sigui, ja bufo.
9: Bufa! Bufa!
10: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
7: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millor.
13: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
14: I parlant d'emocions.
15: 49.
16: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
17: Oh, és meva.
18: No, no, és meva.
17: Meva, meva, meva.
18: No, no, no, no, és meva.
19: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
20: La calaixera més musical.
17: Uau, deixa!

0: fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites desecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges. Els bons.
1: Això t'encantarà.
2: Vale.

Sabies que l'article salat també s'utilitza fora de les illes? Escap, escamins, sos calçons, ses illes. En general, aquest article es fa servir sobretot a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Però l'Empordà i el País Valencià encara es pot sentir en alguns pobles i en algunes localitats, ja que aquestes van ser repoblades per mallorquins durant el segle XVII.

0: pare, vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics,
1: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
2: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
1: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
2: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
1: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna. El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Continuem immersos en aquest episodi de calor que es veu molt bé a 850 hectopascals, uns 1.500 metres d'altitud, en què veiem que aquesta temperatura anirà pujant dia rere dia i això farà que els termòmetres també pugin. De fet, no només tindrem aquesta calor, sinó que anirà acompanyada d'alguns ruixats, possiblement a punts del Pirineu. Començarem el cap de setmana amb termòmetres que ja de bon matí aniran a l'alça amb valors molt propers a aquests 20 graus, especialment al litoral, i alguns núvols alts i mitjans a Catalunya. També tindrem aquesta pols en suspensió que ens acompanyarà durant les primeres i també últimes hores del dia, i tindrem la formació d'alguns núvols a punts del Pirineu que poden deixar algun ruixat que no es descarta que vagi acompanyat de tempesta durant aquesta segona meitat de dissabte. Termòmetres que continuen a l'alça, i és que aquest dissabte s'espera que els valors voltin els 38-39 graus a punts de ponent i més de 30 a punts del litoral i també del Pirineu. Calor extensa arreu, i és que ja aquest diumenge hi ha un avís per calor intensa actiu des del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, tindrem aquests núvols d'evolució a punts del Pirineu, però el més destacat serà aquesta temperatura que assolirà un pic entre dilluns i dimarts, i tindrem aquest possible primer episodi d'onada de calor de l'any durant aquestes pròximes jornades. Així que recomanem que segueixin molt a prop els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
10: Vinga, va, comencem.
11: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: A continuació, recordant el passat.
14: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les zones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és Josep Pons.
15: Home, un petit especialista, eh?
14: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
15: Sí, el disc jockey de les iaies i dels avis.
16: Sigueu molt benvinguts en el nostre espai.
15: En l'espai de recordant el passat, amb música, i tornem a l'ahir.
16: Tornem una setmaneta més a estar entre tots vosaltres.
15: I ara tornarem a una data, el 13 de novembre...
16: de l'any 1934, però abans de dir de què anirà, jo faré una mica de pinzelleta, donaré una mica de pista.
15: Ah, sí?
16: Sí, és un sainet líric. És un sainet líric en... A...
15: Però més aviat popularment es coneixia com una zarzuela.
16: Com una zarzuela, bueno, diem-ho ben dit, sainet líric que passava als madrilers. I llavors en aquest sainet conjugava el pas doble, la masurca, el xotis, el foxtrot,
15: esclar, el ritme...
16: o potser i tot la farruca.
15: Ah, eren els ritmes que imperaven en aleshores, esclar.
16: Llavors, amb aquesta obra es va consagrar definitivament, doncs, el maestre Sorozábal.
15: Sí,
16: i ara ja et deixo que digués el títol tu.
15: Sí, que el Pablo Sorozábal estava casat també amb una de les figures de la zarzuela i de la lírica també, sí.
16: Doncs bé, et deixo que diguis el títol.
15: Mira, el títol és la del Manojo...
16: de Roses.
15: De Roses, clar. Està en aquell 1934 ambientat, o sigui que en l'època que es va sortir, doncs, aquesta zarzuela, que hi ha zarzueles que estaven ambientades en el segle, últims del segle passat, que anaven amb els marinyacs i anaven amb...
16: Sí,
15: el,
16: sí, i anaven amb aquells, els espadins i tot,
15: sí,
16: això.
15: Sí, i en el parc...
16: I en els espadatxines.
15: No, bueno, això encara era més... Era encara més segles
16: antic.
15: darrere.
16: No.
15: Sí, la filla d'espada sí, triomfadora i el huésped del Sevillano i tot. No, aquesta estava a dins a l'ambient i en aquell 1934 ja hi havia tallers de reparació d'automòbils, ja voltaven automòbils.
16: Sí.
15: I ara en diuen
16: diu
15: cotxes.
16: Diu que va reflexar.
15: Abans es deia automòbils, ara ja no es diu automòbils, un automòbil, un cotxe.
16: Bueno, i a Mèxic que en diuen els carros.
15: Carros, sí. Se me ha descompuesto el carro.
16: Sí.
15: Vol dir que té avaria. Sí, això ho diuen allà. A quatre quadres...
16: Voy a dar, sí, la volta a la quadra. Sí.
15: Doncs el Manojo de Rosas ja dic que era un taller que arreglaven cotxes i llavors es posa un allà d'operari per veure una veïna que està allà...
16: Una veïna que li cridava l'atenció.
15: Sí, que era la nina dels seus ulls, aquesta veïna. I per això cantava tot allò de hace tiempo que vengo al taller
16: i
15: que vengo
16: sí.
15: Perquè anava a mirar la veïna i prou. Doncs és això. Doncs ara portarem el fragment més conegut, però orquestal, la gran orquestra de concerts, que aquesta peça segurament que tu, a casa teva,
16: sí.
15: La teva mare la tenia...
16: La meva mare era aficionadíssima, sí. La sarsuela.
15: Però era un duet cantat. Però ara ho portaré a tipus d'orquestra de concerts. Que aquesta melodia, quan venien les orquestres per la festa major en els concerts, gairebé era peça obligada. Un fragment de la del Manojo de Rosa.
16: Se tipaven sí. de tocar-la.
15: Sí, sí. Doncs ara tancarem els ulls i com si estiguéssim en el concert de
16: festa major.
15: Que soni la del Manojo de Rosas.

0: Doncs,
1: Si l'he sentit, ha fet tipus que vengo al taller... I no
0: però
1: sé,
0: ara era en peça de concert, que jo recordo que quan hi havia el solo de trompeta s'aixecava el trompet i quedava vermell allà amb la trompeta i
1: clar,
0: tothom...
1: Clar, perquè li faltava bufera.
0: Ja feia bufera ja, i tothom aplaudint de mala manera aquests solos. I encara jo recordo que en el poble, jo soc de Cabrera, que venien en el cafè del poble, que es posaven a sota uns grans finestrals i hi havia una orquestra que tenia l'especialitat de segons quins passatges aquests de la zarzuela, que hi havia com un repic d'alguna cosa, amb els palets del jazz band repicava els vidres i també li sortia bé, sí.
1: Són totes de... o sigui, de balls de tota la vida.
0: De tiempo A.
1: Sí, no, però molt bé, vull dir que jo...
0: Tiempo
1: A. Els requisits de festa major els he vist cada any i sóc anat, perquè m'agraden.
0: T'agraden els requisits, oi?
1: Sí, sí, sí.
0: Només li donen... només vol requisits, abans quan jo era petit, ai, quina criatura, la meva mare, no, segons què no em vol...
1: És nyamenca, aquesta criatura.
0: I només vol requisits, doncs, que m'haguessin donat requisits de festa major.
1: Però potser, bueno, la música ja t'agrada, no?
0: Sí, ara també vindrà una figura bona, dins del món de la zarzuela, també, i de l'opereta.
1: Eduardo Brito.
0: Aquest era...
1: Sí, havia sentit a dir la meva mare que tenia molt bona veu, aquest
0: sí,
1: home,
0: sí.
1: Que sí?
0: Eduardo Brito, però no era d'aquí, no, eh?
1: Era aragonès, no?
0: No, era de Centroamèrica, de la República Dominicana. República Dominicana, que és una illa que hi ha, que una part de la illa...
1: República Dominicana, capital Santo Domingo, no?
0: Sí. I a l'altre hi ha la part, està dividida en dues nacions, una és de parla castellana, que és la República Dominicana,
1: Dominicana, i l'altra
0: és Haití. Haití no, francès parlen.
1: Francès.
0: Sí,
1: Haití. Bueno,
0: la... Port
1: jo tinc
0: que
1: el fill,
0: és...
1: el fill d'una amiga meva que està visquent allà a la República Dominicana, ha hagut d'aprendre l'anglès però a la perfecció,
0: sí, perquè esclar, allà també és de domini yanqui tot allò, sí, però també parlen castellà. Jo encara
1: sí,
0: recordo
1: sí.
0: Que hi havia, quan jo era petit, que l'únic ambaixador dels pocs que venien, el de l'Argentina d'en Perón i el de la República Dominicana, que era el Generalísimo Trujillo, es deia, que es veu que també estava fet un bon element de... sí, un bon element de resistència. I quan venia a entregar al seu ambaixador les cartes credenciales, hasta una vegada va venir ell també amb tota pompa i ceremonial,
1: amb tota la parafernàlia,
0: sí, sí, carregats de medalles tots, i els d'aquí també igual, eh? Era com un concurs d'uniformes.
1: A veure qui duia més medalles,
0: i carregats,
1: no?
0: De medalles, tots plegats, i reverències.
1: I el cap els hi tocava a terra.
0: Generalíssimo Trujillo, sí, sí.
1: Això, això, que els hi pesava,
0: això
1: no?
0: Sortia en el noticiario Nodo.
1: Sí.
0: Doncs ara recordarem la veu de l'Eduardo Brito, perquè ens va deixar 1946, totes les gravacions, i es va trobar malament, i ja va deixar d'actuar, però les gravacions que hi ha d'ella és dins dels anys 30 i a principis dels anys 40. I aquesta que porto, una de molt famosa, una melodia famosa que l'havien interpretat a moltes figures, el Capullito de Alelí.
1: Però l'Alelí, em sembla que, a veure, en català és el violer, no? Les violes, no?
0: Sí, perquè diu que fa molt de flaire bo.
1: Fa molt bona olor, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bona olor fa. El que passa que costa de... costa de viure en aquí, vull dir que perquè...
0: Adaptar-se a
1: sí,
0: en
1: sí,
0: el,
1: sí.
0: Climatològicament.
1: I de vegades dic alguna, vull dir que no m'ha viscut, eh? És que diu que necessita, per exemple, l'estiu que fa tanta calor, no l'aguanta aquesta temperatura tan alta.
0: Bueno, però aquest Capullito de Alelí, si té un bon florero per posar-se,
1: llavors
0: a refer. Queda refet, oi?
1: Sí. Oh, i tant.
0: Doncs sentim-ho.

0: doncs l'Eduardo Brito. Sí que això ja fa anys que ho tinc gravat d'uns uns microsurcs que jo tinc. Un dia portaré Marta, que també és maco.
1: Quan vulguis.
0: Sí, però ara anirem cap a la platja.
1: Sí, ara anirem a un lloc amb gust de sal.
0: Sí, sí. I hi ha platges que hi ha hagut un gran aconteixement, no?
1: O bueno, perquè una tortuga, que és una espècie protegida, ha anat a pondre els ous en allà, en la sorra, sí, sí, sí. I ara a veure si naixeran tortuguetes.
0: I ara tot
1: tortuguetes.
0: Està ho han encerclat, i ballat, i sí, sí, que perquè no, perquè no, ningú no destorbi. Però,
1: dos mesos, em sembla, dos mesos i alguna setmana. O...
0: Doncs mira, ara anirem cap a la platja una mica de gust de sal. Sapore?
1: Di sale.
0: Sí.
1: I sapore di mare.
0: Sí, és el mateix, no?
1: Exacte. Sala.
0: Doncs era una melodia d'origen italià, i després, com que va tenir tant d'èxit, ho van...
1: Cantaven Gino Paoli.
0: Doncs aquí també la van cantar el duo Radiance.
1: Doncs mira, l'escoltarem, sí.
0: Vinga.

0: Doncs bé, doncs, ja hem escoltat ja el sapor i
1: ja hem estat a la platja, que ara vindrà el temps, eh? Massificació de les platges.
0: Home, ja és que ja fa temps, sí. Ja ve de gust ara un
1: sí,
0: bany.
1: Sí, però s'ha d'anar molt en compte sorra... amb els ratxos solars que...
0: Bueno, i amb la deguda protecció no passa res.
1: Protecció i ombrelles i barrets i capells i tot el que sigui, ho faci
0: però,
1: falta.
0: Però a veure, amb la deguda protecció, els banys de mar són beneficiosos per la salut, eh?
1: Ah, diuen que
0: per
1: sí.
0: Per la circulació i per
1: sí,
0: tot,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, doncs cap a banys de mar. I ara el que anirem és un bany de llàgrimes.
0: Un bany de llàgrimes,
1: sí,
0: ara?
1: Sí, perquè anirem a recordar aquells guions radiofòniques, la novel·la radiofònica,
0: sí,
1: que hi havia un famós autor.
0: En Guillermo Sautier, que s'asseca.
1: Sí, sí, que...
0: I de la radionovel·la que parlarem, és de l'Ama Rosa.
1: Sí, Ama Rosa, que té

0: i no el que fos, vull dir que es trobaven tres o quatre ni acabat discutint la jugada, perquè aquesta Lama Rosa era un drama, era una dona que dona adopció al seu fill, ella es queda dama de llaves i llavors però llavors és el fill desprecien a la mare, bueno, era un culebron, però culebron, eh?
1: Drames que
0: i llavors el fill quan es mor descobreix que la que havia sigut la seva criada era la seva mare, i bueno, allà era una vall de llàgrimes.
1: Jo recordo una senyora que ho explicava, després explicava en el capítol, i com que era tan, els personatges estaven tan marcats tots, referint-se en el malvat, sempre li deia la mala bèstia, i llavors va venir mala la bèstia. Mala bèstia i va dir això, i ella pobreta, i la pobreta, i la mala bèstia, i llavors com t'explicava el que deia la mala bèstia, posava veu de i la pobreta, llavors sabia fer totes les veus.
0: Doncs jo sé que la meva àvia es trobaven amb amigues i el que fos, un dia a casa d'un i l'altre dia a casa de l'altre, per veure això, l'Ama Rosa. Però és que es discutien i tot, entre elles.
1: Clar, una mica de polèmica va bé.
0: Que me'n recordo, es discutien perquè un ho veia des d'un punt de vista i l'altre des d'un altre, i bueno, i no, que ja veuràs que l'altre, i bueno, ja deien el que havia, ja s'avançaven.
1: Un contrast de parers, sí, home, ja va bé això. Doncs ara en recordarem un fragment de l'Ama Rosa del Guillermo Soutier Casaseca. La Juana Gimzo,
0: Joaquín Peláez, Maribel Ramos
1: i en Fernando Dicenta, que tenia una veu greu ahir, el Fernando
0: Dicenta. Aquest Fernando Dicenta havia actuat, que sí, amb allò Estudio 1, allò que
1: feien. Sí, amb el teatre, i em sembla que també doblava en les pel·lícules també angleses, sí. Doncs sentim aquest fragment, que a mi ara t'haig de dir, que jo si havia escoltat alguna cosa era, en aquells temps, en Diego Valord, el piloto del futuro, que llavors, que era...
0: El Diego Valord era aquell que tenia el gran mecón de los veganes, no?
1: I els cadires voladors i tot això. Llavors, això, esclar, això era per un públic determinat, que era el públic infantil i juvenil, sí. Digo, valor. Doncs sentim l'Ama Rosa, que ja era de gent ja, sí, de més...
0: De gent feta, ja.
1: I dramàtica.
2: Ama Rosa. Una sèrie radiofònica original de Guillermo Soutier Casaseca. La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas. Una producción fuera de serie con Juana Ginzo, Joaquín Peláez, Maribel Ramos, Fernando Dicenta, Alicia Altabella y Carmen Martínez, encabezando un reparto de primeras figuras de la radio española.
3: Está bien. Las mentiras piadosas. Por eso le ruego que me ayude. Se lo suplico, doctor. No permita usted que vaya mi hijo a la inclusa.
4: Rosa.
3: Yo sé lo que es aquello. Mi marido y yo lo sabíamos. Queríamos para nuestro hijo un destino mejor que el nuestro. No quiero que lo lleven a la inclusa, doctor. Usted que tiene padres, no puede comprender.
4: Calle. No se fatigue, mujer.
3: Entienda lo que quiero decirle. No pretendo que se sacrifique haciéndose cargo del niño, pero sí puede buscar un hogar para él, un matrimonio que no tenga hijos y desee adoptar uno.
4: ¿Sabe usted lo que está diciendo, Rosa?
3: Lo sé, doctor. Y si jura ayudarme, esperaré tranquila el momento de mi muerte.

0: No, això era de l'acer, no?
1: Sí, l'acer, però també jo quan em vaig fer el muntatge i vaig barrejar la música del party de Ràdio Nacional i així es dona més ambient d'època.
0: Dóna més pes.
1: Sí. Ara, una coseta més alegre.
0: Però ja, ara ens en direm a Mèxic.
1: Sí, sí, els alegres corridos mexicans.
0: Aquesta
1: sí.
0: Bonica terra mexicana,
1: sí,
0: no?
1: La consentida, la tierra mexicana, o mexicana.
0: És
1: bufena.
0: El que ens canta, la consentida.
1: Sí, la consentida, que em sembla que es deia Maria, o com es deia, Maria del...
0: Maria dels Ángeles Loya Sáenz.
1: Sí, sí, però evidentment la consentida. Sí. I tenia el seu estil, eh? Era ja després del temps de Jorge Negrete, i ara de més cap aquí aquesta, i de l'Irma Vila i tota aquella sèrie, aquella saga. Doncs

0: Doncs la tierra mexicana, la consentida, tenia estil cantant
1: aquesta noia. Sí, tenia veu aquesta noia, sí.
0: I cançons molt maques. I ara portarem, que en programes passats ja ho havia fet, la versió, el programa passat vaig portar una de les illes hawaianes de Kaloa, que cantava una cantant sueca, i després el Rafael Medina d'aquí. Doncs ara una altra melodia.
1: Ara farem el mateix amb el Tío Vivo.
0: El Tío Vivo, sí, que el Tío... Hi havies anat tu, a les fires, el Tío Vivo?
1: Els cavallitos o el Tío Vivo, sí. Sí.
0: És una voltava.
1: Els cavallitos.
0: Cavallitos, però també podrien ser cotxes, oi? Cotxes, i podien ser...
1: Però saps quin és, que és el, quin és el de Tío Vivo?
0: No.
1: Deia Esteban Fernández, que es guanyava la vida amb uns cavallitos, amb uns cavallets que els feia pujar i baixar, pues, a Madrid, amb una fira, no?
0: Sí, els antics clàssics,
1: sí,
0: que
1: estem...
0: anava, el cavallista anava agafat amb una barra
1: estem
0: per no caure.
1: Estem a l'any 1834, eren cavallets d'aquests de fusta.
0: Sí, de fusta.
1: Aquest senyor diu que va agafar el còlera. El còlera, hi devia haver l'epidèmia del còlera en aquell
0: dia. Sí, llavors sí. No.
1: I bé, el va agafar i el van donar per mort.
0: Les diarrees molt grosses.
1: Sí, sí, el van donar per mort. Però al moment de... O sigui, que ja el anaven a enterrar, el anaven a tirar dintre la bassa de calç, diu que llavors es va reaccionar, es veu que no era ben mort, el que sigui, i bueno, com si diguéssim, va ressuscitar. I llavors, dels cavallets que feia anar en aquella atracció, des de llavors li van dir, sí, los caballitos del Tío Vivo.
0: Caram.
1: Los caballitos del Tío Vivo, i va quedar, pues, el Tío Vivo.
0: Sí, sí, el Tío Vivo, i per això va quedar.
1: Sí.
0: Sí que també hi havia una altra atracció, que no sé si havia portat jo la música, que deia La Ola Marina. Hi havia una cançó que deia Vamos a ver la Ola Marina, vamos a ver las vueltas que da. Ara anava endavant i ara anava enrere. Una atracció també antiga, i van treure una cançó. Però ara anirem per el Tío Vivo, doncs. El Tío Vivo, que era una melodia americana, van dels Estats Units, d'Amèrica del Nord, i en aquí, també, com que aquells a principi dels anys 40... agafaven tot el que venia d'allà i també feien la versió. Doncs portaré les dues versions. Primer, l'orquestra americana d'en Russ Morgan, que allà ell portava

0: un vocalista i una vocalista. O primer cantava ella i després cantava ell, o cantava en duet.
1: Sí, sí.
0: I després va fer la versió l'Orquestra Gran Casino de Barcelona. Doncs ara sentirem la versió d'en Russ Morgan amb els seus vocalistes.
1: Va.

Doncs era el Tio Vivo, la versió dels Estats Units. I llavors l'orquestra de Barcelona Gran Casino sí. també va fer una adaptació, sinó que llavors cantaven els músics que feien un duet o un trio, feien. Doncs sentim ara la versió d'aquí.

0: Doncs, les dues versions.
1: Sí, totes dues estan força bé.
0: Una és més suau, l'americana.
1: Sí, doncs,
0: aquí,
1: per a triar, jo triaria l'americana.
0: Aquí hi daven un ritme més de ballable, més del jovent del foxtrot, allò vas dir del swing i del boogie. I ara canviarem de tema, perquè vindrà una...
1: Perquè ens anirem cap a Granollers.
0: Una copla famosa, la Copla de Barcelona, i el Ball de Donzelles de Granollers, que crec que és durant les festes de Granollers, ja de
1: sí,
0: molt antic.
1: Sí, per la festa major, sí, de distiu.
0: La festa major,
1: sí.
0: Llavors es feia un ball de Donzelles.
1: Diu que l'origen d'aquest Ball de Donzelles és del segle XVI.
0: Sí, sí, és molt antic, sí, molt antic.
1: Llavors em sembla que va ser cap als anys 30 i pico, el 32, sí. Es va fer, van fer la primera ballada.
0: Sí, feien unes ballades. I hi havia, en aquesta època, hi havia dues grans orquestres a Granollers. Una era la Catalònia i l'altra la Unió Artística. En la Catalònia el dirigia el mestre Ruera, que jo havia conegut que dirigia, quan dirigia la selecció de Granollers, que després, a l'acabar la guerra, amb els músics d'uns i d'altres orquestres, van fer la selecció de les dues orquestres. Eren músics de les dues orquestres.
1: Ah, està bé. O sigui que van fer la selecció.
0: Sí, i el mestre Ruera era el que dirigia i tenia molta cura i pianista al mateix temps i compositor. Sí, doncs ara recordarem aquest Ball de Donzelles amb un disc
1: que actualment encara es balla,
0: sí, doncs ara la recordarem amb la Copa de Barcelona.

0: Doncs ja hem ballat al ball de donzelles, sí, sí.
1: Ignorava totalment.
0: Donzelles encisadores, enllaceu-vos, si us plau. Aneu totes cap a la plaça, que els fadrins volen ballar. Amb el cor vessant de joia, us esperen els galants. Això,
1: Estàs poètic, això
0: jo ho recordo de les cançons de Caramelles.
1: Aquest ball de donzelles, vull dir que més el ballaven noies, no?
0: Sí, sí, ho ballaven noies, sí, el ball de les donzelles. I ara anirem, que això ho portaven els senyors.
1: Sí,
0: bueno, també ho podia portar una senyora, també ho podia portar, si volia, oi?
1: Anem a l'Itàlia del Domenico Modugno.
0: Que era l'autor.
1: Que era l'autor de...
0: El vecchio frac, l'antic,
1: el
0: vell
1: frac. El vell frac, sí. El vell de vell, de vell.
0: Va ser un èxit, perquè aquí es va interpretar en Ramon Caldú i en Guardiola.
1: En Guardiola, no? O en Ramon Caldú, que era el que la cantava.
0: Jo la tinc per en Ramon Caldú.
1: Sí, em sembla que sí.
0: Doncs anem per l'original. Vinga.

0: Dondonsi, era es veu que tant explica la història del, del frac, sí, com del que el porta.
1: Del que el portava, no?
0: Sí, sí, sí. Que un frac no és el mateix que un smoking, eh?
1: No.
0: Un és com
1: no,
0: tipus no, no. Llagosta.
1: Sí, sí.
0: L'altre és més
1: el
0: curtet,
1: frac, sí. El frac és més curtet, sí. Sí.
0: Doncs mira, ara anem cap a l'ombra d'un lledoner.
1: Sí, l'ombra d'un lledoner, sí, anem. Sí, dona bastanta ombra.
0: Sí, i llavors hi ha unes bovetes que jo, quan eren petit, les menjàvem, eh?
1: Com que les coneixes, te les menjaves.
0: Sí, dolcetes, sí. I el pinyol dur, que també ho fèiem servir de munició quan fèiem guerra de canutos.
1: Quan fèiem guerra de canutos. Sí, a veure qui llançava, sí, sí, qui llançava
0: sí,
1: més.
0: Sí, no? Anava lluny, el projectil. Ara la quitxalla ja no, això de canutos, ja tenen altres coses.
1: Ara ja hi ha altres coses, ara ja hi ha els jocs.
0: Quan era època de canutos, tothom anava amb el seu canuto. I es veia, el bulto a la butxaca, mira, aquest ja porta un bon canuto.
1: Jo al col·legi, quan era l'època dels cromets, l'època dels cromets.
0: Sí, esclar, sí. Doncs cap a l'ombra d'un lledoner, però sense menjar-los, doncs... Sí.

0: dizer,
1: a mim só que dormite, ainda lá sombra da ilha.
0: A Duarte poderá, sim, eu fei això. I ara ja anirem per l'última. Saps que diu que hi ha tres coses a la vida?
1: Salut, diners i l'amor, sí.
0: Sí, doncs això ho cantava
1: que
0: un...
1: Que les tres coses que li de gràcies a Dios,
0: molts,
1: no?
0: I després es va cantar en modern, però jo porto el cànem antic, un que es deia Agustín Irusta, que cantava tangos i valsos
1: argentins. I amb aquesta melodia ens despedirem, sí, fins la setmana que ve, desitjant a tothom que passi una bona revetlla.
0: I tant que sí. Vinga, fins aleshores, adeu-siau.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Ministrils de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrils de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
2: Edifred
3: i Electrofigueres.
2: Edifred, petit i gran electrodomèstic a preus ajustadíssims.
3: Com Electrofigueres, on pots canviar els teus vells electrodomèstics per uns altres més eficients.
2: Com els que tenim a Edifred.
3: Electrofigueres, estem a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou, al costat de Telepizza.
2: I Edifred al polígon comercial de Vilatenim, davant de Decathlon.
3: Electrofigueres.
2: I Edifred, amics per sempre.
4: Treguis la camisa i segui. Molt bé. A veure, digui 33.
5: Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: No, 33.
5: Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: No, li he dit 33. 33.
5: Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: 33.
5: Ràdio Vilasacra 107 FM.
6: Ràdio Vilasacra.
7: Ràdio Vilasacra.
8: Ràdio Vilasacra.
9: Ràdio Vilasacra.

0: I parlant d'emocions.
1: Nou. Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: Bon dia, Mercè, o Maria Mercedes, o Maria de les Mercedes. Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: A veure, perquè ens aclarim, com és? Maria, Mercedes, Mercedes, Maria, Pepita, Luisa...
1: És Maria Mercedes, vull dir que aquella època tothom s'inscrivia en castellà i a més tothom li posaven Maria, vull dir, al davant de qualsevol nom. Fins i tot en els homes...
0: Ja.
1: I en conec moltíssims, que era, a part del Josep Maria, que és molt habitual, Jaume Maria, Miquel... Bé, és igual, vull dir que tot arreu hi posaven Maries. Però bé, aquí estic, sí.
0: Sembla ser, vas tenir problemes amb un jutge pel nom, a Granollers, que si això, que si allò, no? Com va anar això?
1: No, el que va passar va ser una cosa molt senzilla. Jo feia molts anys que tenia ganes de canviar-ho, però per una cosa i per l'altra no ho feia. I ara fa un any i escaig que vaig venir a viure aquí a Granollers.
0: Sí.
1: I vaig dir, ara és el moment. Vaig al registre i demano doncs, quins són els tràmits per fer el canvi de nom. Vaig entrar a una web, em sembla que primera de justícia de Gencat, però que llavors em va derivar doncs, cap al registre i em demanava una sèrie de coses. Primer de tot hi havia tota una sèrie d'ítems entre els quals hi havia traducció del nom i llavors canvi de nom per ús. Jo el que vaig fer, jo no volia dir-me Maria Mercè perquè no canviava res. Jo el que volia era dir-me Mercè, que és com tothom em coneix.
0: Val.
1: I això és el que vaig fer. Em van demanar una sèrie de requisits, em van donar una prèvia, em van demanar una sèrie de requisits, entre ells doncs, l'original de la fotocòpia, certificat literal de naixement, proves documentals de que hi havia doncs, molts documents que posava Mercè, evidentment no els oficials, perquè aquests evidentment no podien ser-ho. Me'n demanaven 6 o 8 i em sembla que em vaig presentar 15 o més, i dos testimonis que no fossin familiars meus, que testimoniessin que efectivament em coneixen com a Mercè. I finalment un certificat d'empadronament actualitzat. Ho vaig portar-ho tot, es dona la curiositat simpàtica de que les dues amigues que van venir a fer-me de testimoni, ambdues s'havien canviat el nom. Una es deia Maria Luisa i li van admetre Marissa. L'altra es deia Maria Dolors i li van canviar en el registre de Granollers per Dolors.
0: Bé.
1: Jo faig tot això, ho presento tot, m'obren expedient i finalment rebo una carta el 27 de juliol conforme em citen per donar-me doncs això, el que comparegui a les oficines perquè em donaran el resultat doncs, d'aquesta diligència que vaig obrir.
0: Bé.
1: La meva sorpresa majúscula és quan el dia 22 de setembre em presento,
0: sí.
1: I l'administrativa, la noia que m'atén correctament, em diu, tinc una mala notícia i és de que li han denegat.
0: Denegat? Per quin motiu?
1: El motiu, molt pelegrí. Jo, la veritat és que... Encara estem sorpresos.
0: Ha ressuscitat d'en Franco.
1: El motiu que m'esmenten en l'auto que em donen és que literalment...
0: Sí, literalment millor.
1: Diu, en consideración a todo lo expuesto, acuerdo no autorizar el cambio de nombre de María Mercedes por el de Mercè, ya que el cambio solicitado no procede cuando únicamente se pretende sustituirlo por el diminutivo o uso familiar del mismo, dado que es una práctica habitual en la sociedad española llamarse y conocerse socialmente a través de dicho diminutivo o uso familiar.
0: No.
1: Sin que esto sirva de justa causa para tal cambio.
0: Responde otra vez.
1: Claro.
0: Però Mercè no és cap diminutiu, si hi ha la Verge de la Mercè.
1: No és un diminutiu Mercè, i a més que sigui d'uso habitual en la societat espanyola, aquest diminutiu, em va, la veritat és que em va deixar molt perplexa.
0: És que...
1: La noia, aquesta que us deia que em va atendre,
0: sí,
1: em va dir que feia aproximadament un any que no se solien aprovar els canvis de nom.
0: I no li vas preguntar si Franco havia ressuscitat?
1: No, no, no, no, no. Molt prudent i molt, molt educada i no, no, no, no.
0: Però et va explicar algun per què o...?
1: Jo al final li vaig dir, dic, però per què? I diu, és una pràctica que ens deixa una mica això, no? Vull dir, en una situació de no entendre ben bé per què ens ho deneguen tot, no? No ho entenem, diu, perquè fa un temps no hi havia hagut mai cap problema en aquest sentit. I ara, des de fa aquest any i escaig, doncs que sí.
0: Vaja, vaja.
1: I jo vaig sortir una mica, potser equivocadament o no, que era un tema polític. Vaig pensar que era un tema polític.
0: Represàlies S.A.
1: La noia, quan ja me n'anava, em va dir, si vols i vols dir-te Maria Mercè, fent la traducció, com que ja tenim tota la documentació, doncs pot ser un tràmit àgil. Jo li vaig dir que no, que no, que no. I diu l'altre, doncs, és recórrer, dic, és el que faré.
0: I?
1: Al cap de res, 4 o 5 dies, vaig posar-ho en mans d'un advocat.
0: Sí.
1: I us haig de dir avui, com a primícia, que ho vam presentar el recurs el divendres.
0: Mhm.
1: I avui, que acabo de parlar fa molt poquet amb l'advocat que em porta el tema, per dir-me que ningú ha presentat recurs perquè li hagin denegat el canvi de nom. En fi, veurem.
0: Aquest jutge és un jutge normal i corrent, que no té cap...
1: No, o sigui, jo us he llegit el raonament jurídic que em donen a mi.
0: Sí.
1: El que encara és més curiós, i ara us ho explico, és que el divendres, doncs, quan vaig anar, doncs, això, a parlar amb l'advocat i a recollir una mica les al·legacions, perquè si estava tot correcte ja les presentàvem, el que és més curiós de tot...
0: Digues.
1: A part que fa unes al·legacions, jo trobo molt i molt correctes, que ara us les explico, és de que dius, aquest senyor o viu en la ignorància més extraordinària,
0: yeah,
1: per tant desconeix completament tot el que ha escrit, o és un error involuntari, és que no sé què pensar.
0: Doncs pensem-hi.
1: O és un desconeixement, o és un error, o...
0: Mira, a mi, més de 40 anys després de la mort d'en Franco, que continuï passant això...
1: Evidentment,
0: és que aquí hi ha alguna cosa molt raro.
1: Evidentment, però si em permets...
0: I tant, digues, digues.
1: Encara hi ha una cosa més esperpèntica i més espectacular. A les al·legacions, una d'elles és que diu que Mercè és una entitat pròpia que té nom com a substantivitat pròpia. I a més, afegeix un enllaç de la Generalitat de Catalunya, de Justícia, on es posa que Mercè, evidentment, és un nom propi. I a més, afegeix el santoral català, per tant, també afegeix un enllaç de l'Església en la qual es veu que Mercè és un nom propi, que el 24 de setembre té la d'allò i és la Mare de Déu de la Mercè, o sigui que...
0: Però si això fa anys, i no és nou, això fa anys.
1: Però aquí on et deia la perplexitat, resulta, i que jo no ho sabia, resulta que...
0: Què?
1: Hi ha la possibilitat de canviar de nom per un diminutiu. I és una ordre, és una llei de l'any 2007.
0: Però si ja et dic que fa anys.
1: No sé si m'explico.
0: Perfectament.
1: És una llei 3/2007 del 15 de març, però llavors n'hi ha una altra del 21.
0: Que ho conec, Mercè, que això ho conec.
1: Bueno, en fi, que hi ha tot de modificacions,
0: sí,
1: i que això permet que una persona que es digui Xavier...
0: Maco, que nom.
1: Dir-li Xavi. O una persona que es digui Montserrat, posar-li Montse. O Alexandra, posar-li Àlex. O Santiago, posar-li Santi. És a dir, que si no em volguessin aprovar per l'entitat pròpia de Mercè, també ho podrien aprovar amb allò que ells al·leguen, que és un diminutiu. Per tant, per llei, se m'empara.
0: A veure, que dir-te, Mercè, ara aquí ja va en preu, això, eh? Una minuta d'advocat pel mig ja, eh?
1: Ja els he pagat. Però mira, t'haig de dir que... A més, ho tenia molt clar, que jo no m'aturaré. No m'aturaré. Jo m'imagino, crec, confio, en que m'ho aprovaran. També m'han dit que com que els registres i els jutjats està tot col·lapsat...
0: Això sí.
1: Que puc trigar com mig any, eh?
0: Claríssim.
1: Però jo també vaig formular la pregunta de dir, escolta, i si malgrat tot som tan obtusos que m'ho deneguen, què podríem fer? Ho podria tornar a demanar amb algun altre registre? I em va dir que segurament que sí, però jo no crec que hàgim d'arribar aquí. Jo tinc l'absoluta confiança,
0: sí,
1: de que això s'aprovarà.
0: Tu ja tenies un advocat de capçalera, oi?
1: La veritat és que vaig buscar-ho per internet. Jo pensava que havia de ser algú que fos especialista en dret o administratiu o dret civil. Jo no hi entenc gaire, de dret, però pensava que havia d'anar per aquí, i vaig entrar al Sant Google,
0: sí, internet,
1: i vaig,
0: sí,
1: trobar un... Hi havia forces, evidentment, però em vaig trobar un gabinet, doncs, de tres advocats, dos nois i una noia, que em van donar, no sé per què, aquelles coses de pell, i de màgia, no? Que vaig pensar que sí, que podia anar allà. I efectivament va ser una trucada, i a partir d'aquí una agilitat extraordinària, una atenció formidable, i bueno, ho hem resolt doncs, en menys d'una setmana.
0: I quan els vas trucar no es van espantar pensant que en Franco havia ressuscitat?
1: Una mica.
0: Clar, si és que jo a vegades penso que encara el tenim per aquí.
1: Però el primer que em va dir, jo penso que això és de desconeixement.
0: Clar, clar, un jutge desconeixent les lleis, clar.
1: No, per què? Perquè és que clar, i llavors doncs... I jo el vaig veure ahir, diguéssim, personalment, eh? Ai, divendres, quan vaig anar a recollir les al·legacions, i vam estar parlant una estona, i certament, clar, quan ho anàvem mirant i llegint, i em deia això, deia, és que realment no s'acaba d'entendre.
0: Però no vau intentar averiguar qui és aquest jutge ni si ha vingut del més enllà?
1: Això ho vam voler-ho mirar, eh? Ho vam voler-ho mirar, si aquesta persona... li havien fet un nomenament, doncs, que potser coincidís amb aquest any o aquest any i mig, no? Que deien que denegaven. No ho vam trobar. No ho vam trobar.
0: Però no consta el seu nomenament en lloc? Qui és?
1: No hi ha el nomenament. De tota manera, ja dic, vull dir, estic segura que aniré... Que això acabarà bé.
0: I el seu nom no me'l pots dir? Ja t'ho miro jo.
1: No, ho desconec.
0: Perquè tu mai se t'ha dit Maria Mercedes, sempre se t'ha dit Mercè.
1: Sempre. Bé, jo et diria que des dels 8-10 anys que a casa em deien Maria Mercè. A casa, la mare i el pare, i tothom era la Maria Mercè. Però jo crec que allà, a aquesta edat, doncs va ser quan jo inclús ja firmava en els paperets de l'escola o les llibretes, jo ja posava Mercè. I llavors, doncs, bé, a casa, doncs, bueno, com que jo era Mercè, doncs, em van... I ara, clar, tothom. Jo tinc 62 anys en aquest moment, si tu... Doncs són més de 50 anys que jo sóc la Mercè per tothom. Per tothom, pels meus fills, pels meus amics, per la gent que he treballat, pels llocs que he anat, menys els documents oficials.
0: Yeah.
1: I això, la veritat és que em fum moltíssim. I ara, doncs, això, jo havia de canviar el passaport i havia de canviar, de renovar també el DNI, i va ser quan vaig dir, doncs, ostres, ara serà el moment.
0: A veure, més de 10.000 persones transsexuals, gais, heterosexuals, és igual, més de 10.000 persones s'han canviat de nom en els últims 5 anys, i no ha passat res.
1: Doncs això...
0: A veure, que tu, de Maria Mercedes, vulguis a Catalunya passar un nom català com és Mercè, doncs no li veig jo...
1: Home, sí, perquè perquè Mercem, això que diem, no?, és català, i llavors dir-me que jo no sé, la societat espanyola, clar, què consideren la societat espanyola, però jo no conec a ningú que es digui Mercedes, doncs, no sé, de Salamanca, de Madrid, que li diguin Mercè, jo.
0: Sí, sí.
1: Però no és el meu cas, jo vull dir-me Mercè, i és la meva identitat, i no vull que ningú d'una manera arbitrària i aleatòria m'ho denegui, no vull.
0: Mercè, moltes gràcies, m'he passat ja de temps. Que tinguis molta sort i estem en contacte.
1: Només donar-vos les gràcies a vosaltres, doncs, per aquest ressò també, i estic molt contenta de poder-ho explicar, aquesta cosa tan inversemblant, però que acabarà molt i molt bé, i vosaltres ho sabreu també.
2: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Continuem immersos en aquest episodi de calor que es veu molt bé a 850 hectopascals, uns 1.500 metres d'altitud, en què veiem que aquesta temperatura anirà pujant dia rere dia, i això farà que els termòmetres també pugin. De fet, no només tindrem aquesta calor, sinó que anirà acompanyada d'alguns ruixats, possiblement a punts del Pirineu. Començarem el cap de setmana amb termòmetres que ja de bon matí aniran a l'alça amb valors molt propers a aquests 20 graus, especialment al litoral, i alguns núvols alts i mitjans a Catalunya. També tindrem aquesta pols en suspensió que ens acompanyarà durant les primeres i també últimes hores del dia, i tindrem la formació d'alguns núvols a punts del Pirineu que poden deixar algun ruixat que no es descarta que vagi acompanyat de tempesta durant aquesta segona meitat de dissabte. Termòmetres que continuen a l'alça, i és que aquest dissabte s'espera que els valors voltin els 38-39 graus a punts de Ponent i més de 30 a punts del litoral i també del Pirineu. Calor extensa arreu, i és que ja aquest diumenge hi ha un avís per calor intensa actiu des del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, tindrem aquests núvols d'evolució a punts del Pirineu, però el més destacat serà aquesta temperatura que assolirà un pic entre dilluns i dimarts, i tindrem aquest possible primer episodi d'onada de calor de l'any durant aquestes pròximes jornades. Així que recomanem que segueixin molt a prop els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels joves calvos. Per les dansaires.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Play.
1: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Ràdio Vila Sacra, una altra forma de fer les coses.
1: Ens acompanyes?
2: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
4: Vinga, som-hi!
5: Hola, som en Nil Pérez i
6: en Pau Pérez. Aquest és el nostre conte radiofònic.
7: La coronamina.
8: Hi havia una vegada una família de tres persones. La mare es deia Rosa, el pare David i el fill Joan.
9: Els interessava molt el tema del Covid-19 i van investigar sobre ell.
8: Un dia van descobrir que a Wuhan, Xina, hi havia una mina d'on sortien tots els coronavirus.
9: I volien impedir-lo. Per tant, van comprar tres bitllets d'avió fins a Wuhan, Xina.
5: Quan feia molt poca estona que passaven per sobre el mar, els passatgers van sentir.
10: Passatgers i passatgeres, els informem de que se'ns han espatllat els motors i estem caient.
8: Van caure molt a prop de la costa i quan van arribar a terra van comprar bitllets per un vaixell que anava a Hong Kong, Xina.
9: Però els esperava una aventura més.
5: Van enfonsar-se al costat d'una illa molt petita.
9: Uns dies després d'arribar a l'illa, van veure un altre vaixell que anava a Hong Kong. I van pujar i van arribar allà sans.
5: Allà van agafar un tren d'alta velocitat fins a Wuhan, Xina.
9: Quan van arribar allà, van dir-li a l'alcalde tot el que passava, i també lo de la mina.
8: Ell va avisar molts obrers que agafessin les excavadores i que tapessin la mina amb sorra.
9: En molt poca estona van tenir la cova tapada i el Covid-19 en pocs dies extingit.
5: Així vam acabar amb el coronavirus.

0: els bars i restaurants no poden cobrar serveis no sol·licitats expressament pel consumidor. Entrants, platet d'olives...
1: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.
2: I parlant d'emocions...
3: 40.
4: Anem a temes...

Estalvia tot arreu a bon preu i Esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu bon preu o Esclat més proper i comença a estalviar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Les patronals continuen alertant dels efectes de l'absentisme laboral. Pimec calcula que les baixes i les absències a la feina ja tenen un cost equivalent al 10% del PIB. Cristina Martín.
3: Les baixes laborals s'han convertit en la gran preocupació de les patronals, mentre que els sindicats demanen no demonitzar els treballadors. Una qüestió que coincideixen està afectant especialment els més joves. Josep Ginesta, secretari general de Pimec, i Mònica Pérez, responsable de seguretat laboral de Comissions Obreres, en declaracions a Ràdio 4.
4: Abans de la pandèmia, els joves tenien una incidència de baixes laborals infinitament menor que els majors de 55 anys. En la postpandèmia s'ha incrementat la incidència amb els joves extraordinàriament.
5: Tenen pitjor qualitat en el treball, no? Tenen més pobresa laboral, més pobresa econòmica, vull dir, hi ha raons, de sobres i conegudes per aquestes baixes mèdiques.
3: Per a Pimec, una de les solucions passa per descongestionar l'atenció primària, amb l'objectiu de derivar les baixes a les mútues, fent que siguin elles les que donin l'alta.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
7: Informar, explicar, entendre.
0: A Ràdio Vila-sacra.
8: Podem me chamar e me pedir e me rogar.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

0: Salvador Dalí pinta amb un somni.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Xavier, són molts anys que fa que acompanyes d'alguna manera, directa o indirectament, la sintonia de la meva vida. I escolta, simplement donar-te l'enhorabona per la teva professionalitat, per la teva sensibilitat, per la teva creativitat, per la teva capacitat de treball, per la teva capacitat de... Li has donat la volta que li has donat, has sabut matitzar amb els teus aromes, i bueno, simplement agrair-te per permetre compartir-ho, agrair-te per l'acompanyament, gràcies per fer-me adonar que m'estic tornant gran i que d'aquí un temps... tu deixaràs d'estar a la ràdio, segurament, perquè és el que correspon i el que et toca i el que et mereixes, i doncs la seguirem fins al dia que toqui.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Jo avui a preguntar a la gent quin és per ells el millor invent que s'ha fet mai a la història. El que sigui, rentadores, gats, gossos, el que vulguin, però que ens diguin quin és el millor invent. Jo em quedo amb el cotxe. Què et sembla? Ei, ojo, hòstia!
1: Mejor invento.
2: Sí.
3: No, no, ella.
4: La rentadora.
1: La luz.
3: És una ajuda per a les dones, no?
5: No sé.
3: Bueno, i pels homes d'avui en dia, no?
6: Ui, no sé.
1: Pues no tengo ni idea.
7: Que no puedo, Isabel.
0: No, sí, ya veo que no puedes, ¿verdad? Tienes razón, ¿eh? Te doy la razón, sí, señor. Vinga, anem.
3: El cotxe mateix, mira.
0: Bona elecció.
1: Me parece que es uno de los mejores.
0: ¿Tens cotxe?
3: No.
0: Vaya.
4: El telèfon?
3: Potser el clip.
0: Mira, clip? Aquest és veritat.
8: Us deixo, que m'estan esperant. Gràcies.
0: Hola. Senzill, amb un filferro que va...
3: Sí, sí. Que va inventar, mira... No va pensar gaire.
0: Home, l'Adrià pensava, dius,
3: però, sí, però que dius que això és super fàcil.
6: L'ordinador?
0: Veus? Bona, aquesta.
6: Eh? Sí, sé que sigui estar sense ordinador. O sigui, hi ha coses que se necessiten, però per, segons que cosa no se necessita. Però segons per què cosa és perdre temps.
0: Sí.
6: Perquè comences a ja l'ordinador i què? És perdre temps.
3: Sí, sí.
6: Res, res. Res.
9: Te vacances, no?
6: És per una cosa necessària.
9: La vaixelles, no?
10: La cova.
11: Para mí la bicicleta. Pues no contamina. Mejor invento la bicicleta ninguno. Y encima deportista, a tope.
12: Quizás la rueda, el fuego también, y todo lo que ha venido detrás.
13: Ni idea tengo.
12: No se me ocurrirá ninguna cosa más. Seguramente que hay muchas, pero de sopetón está. No sé.
14: Doncs no ho sé, tampoc, ara mateix. N'hi ha tants que, tantes coses que s'han fet...
0: Un autodomèstic, potser alguna vol actuar amb la televisió...
14: No, la televisió no... A veure, serà un invent, però no...
0: És per vostè la millor, eh, diguéssim.
14: No, no, no, no,
9: no. No sé, poder treballar, poder comprar... No sé.
14: Les que ajuden més a les persones, doncs. Petites coses, doncs, que serveixen... Jo treballo amb gent gran, llavors, petites coses que serveixen per la gent gran crec que són grans invents. O les medicines, doncs, jo que sé, de la... De la penicilina cap aquí, pues, s'han fet quantitat de coses... De coses importants, doncs, que, bueno, que si un no està malalt, pues, no se'n dona compte, però quan un està malalt veu que realment hi ha coses que són meravelloses, vull dir, d'aquestes, les operacions, el que t'operin i en un rato, com aquell qui diu, puguis sortir, puguis caminar i puguis, segons de què t'operen, vull dir, això abans era impensable i això és important, també.
15: El peor és el dinero.
0: Estic completament d'acord. El que hem del diner...
15: Ese no lo hizo bien.
0: No.
16: El millor invent?
0: Sí.
15: La dona. Si no, què farien els homes? Us deixo, que m'estan esperant. Gràcies. Hola.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: silenci.
1: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals, atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.
2: Escolta.
3: El forn artesà i de qualitat té un nom.
4: El Llonguet de Peralada.
3: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
4: El Llonguet de Peralada.
3: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
5: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
3: Vine i gaudeix-lo.
4: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
6: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Cap de setmana memorable?

0: acuerdo.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: A només 73 dies per l'eclipsi total del dia 12 d'agost, avui, diferents experts de la Universitat de Lleida ens ajuden a desmentir alguns dels mites que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. El repassem amb la Júlia Albacar i el muntatge musical de Toni Subirats.
3: L'eclipsi i les persones pot afectar dones embarassades?
4: No, el mite sorgeix perquè durant l'eclipsi només arribaran a la Terra els rajos X del Sol perquè la resta de la radiació la taparà la Lluna. Gemma Villorbina és la coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
5: L'anell solar, i com que és l'única part del Sol que es veu en el moment que hi ha l'eclipsi total, doncs hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
4: La radiació, per tant, és la mateixa que rebem cada dia i no té cap conseqüència sobre el desenvolupament del fetus ni pot provocar malformacions.
3: L'eclipsi fa primar?
4: No, tot i que amb matisos. L'eclipsi provoca una petita alteració de la gravetat i el pes es mesura tenint en compte esta variable. Si canvia la gravetat, podria canviar el nostre pes, però això serà pràcticament imperceptible.
3: L'eclipsi pot fer caure la producció dels cultius?
4: No, el que pot fer és abaixar una mica la taxa de fotosíntesi d'aquell dia, però només dura uns minuts, per tant serà una variació mínima. Víctor Res Cos, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
6: Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
4: No tindrà cap conseqüència a llarg termini per a la producció dels camps i tampoc les flors plantades durant este moment naixeran amb colors més vibrants.
3: L'eclipsi fa malbé els aliments?
4: No, per la radiació tampoc s'enverinen ni la carn ni els làctics i també és completament segur menjar durant l'eclipsi. Albert Ibart és professor catedràtic d'Enginyeria i Ciència d'Aliments.
7: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa, l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
3: L'eclipsi altera els animals salvatges?
4: No els altera, però aquell dia sí que podem notar que les orenetes o els pardals deixen de cantar o les vaques que pasturen poden tornar a l'estable. Això és pels nivells de melatonina, que pujaran i els faran anar a dormir. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
8: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
4: Tenint en compte però que l'eclipsi passarà una estona abans de la posta de sol, senzillament s'avançarà una mica este procés.
3: I les mascotes?
4: Tampoc l'eclipsi no afectarà les mascotes, tot i que si tenim animals com gats o gossos hiperreactius, en cas que hi hagi una alteració de la rutina aquell dia, poden posar-se nerviosos, però només és perquè els afecta el nostre comportament. No cal tampoc que portin ulleres perquè els animals no miren al sol de forma instintiva.

0: última carta.
1: Aquí estem, som-hi. Aquí estem, som-hi, i estem molt preparats per estar amb tant de gust, almenys jo. Que bé, no?
2: Sí.
1: Escolta, ara aquí ens faltaria només posar-hi els fogons, realment.
2: Ja els tenim aquí. Ah, o sigui,
1: sí, imaginaris, no?
2: Imaginaris ho tenim tot. Sí, olles, fogons, sí, l'oli, sí, ho tenim,
1: sí,
2: tot,
1: sí,
2: aquí.
1: Sí, sí, sí. Jo m'imagino la teva cuina, Joana, que deus tenir unes... anava a dir paroles. Deus tenir unes olles grosses, sí, de tot.

0: tinc de grosses, de petites, de tota vida.
1: Ocupa molt de lloc tot el que són els estris de la cuina.
0: Sí, tenim la casa gran.
1: Poseu, ho poseu cap a un altre lloc.
0: Posem cap a un altre lloc i allò ja només es treu el dia. Sí, però jo d'olles i cassoles i paelles és el meu.
1: Mare meva. I també és el tema que ha anat canviant molt de material.
0: Sí.
1: I aleshores també ens ha obligat una miqueta
0: a reciclar-nos.
1: Sí, sí, sí. Escolta, les cassoles de fang, tu tens un record bo de dir, a veure, amb les cassoles de fang a mi tot el que feia me quedava més bo, no tan bo. A veure, com
0: abans,
1: tens això?
0: Abans, amb les cassoles de fang no hi havia res. O sigui, abans, les nostres àvies i les nostres mares, tu fixa-t'hi que tot alumini i fang, però l'alumini també l'han prohibit, perquè l'alumini deixa unes partícules que no són bones ara, però abans era l'alumini i el fang. I es notava, quan feies una vedella amb bolets amb fang o amb una altra cassola, es nota. Ara també, el que passa és que, esclar, ens han anat... Jo ara fang en tinc una, però gairebé no la faig servir. S'agafa més, tens que estar més al tanto.
1: Bé, i tots els suggeriments que et donaven, la gent inclús més gran, de lo que teníem que fer, com l'estrenàvem, allò que era fregar un nai.
0: Sí, l'havíem de posar amb remull, amb un perol, o el safreig, com que abans teníem safreig, ara hi ha molta gent que no en tenen, l'havíem de posar tota la nit amb aigua, perquè el poro s'obrís i llavors quan tu la posessis al foc no s'escardés. El foc ben baix, llavors anant-te'l pujant, perquè si no s'escardaven tot això.
1: Imaginem-nos també ara per uns moments en el restaurant de Can Pucalló, que la teva mare va estar-hi tants anys, i en cassola segurament tota sempre de fang.
0: Tot en cassola de fang, sí. I a més teníem aquelles càmeres, que no són aquelles càmeres que s'acaben els pernils i tot, i en allà ja teníem uns prestatges i totes les cassoles ja anaven en aquelles càmeres grans.
1: Ah, està bé.
0: Sí, perquè abans no hi havia congelador, tampoc.
1: Clar,
0: no hi havia congelador.
1: A més a més, les cuineres de fer una bona recepta culinària tenint de tenir cura de que
0: no es fes molt bé el menjar, perquè a l'estiu es pot picar molt menjar, a l'estiu es pot picar.
1: Això de Controna, tu t'hi creus, allò que si tens una sopa feta de que abans que queda...
0: Això no. No? No,
1: perquè un dia una companya havia fet Bridget Suárez, diu, no?
0: Sí, era de porro.
1: I aleshores se li va quedar tallat i va dir que era de la tronada de la nit. Jo m'hi va pensar que és de la llet.
0: Esclar, la Bridget Suárez porta crema de llet o llet, sí, clar, també.
1: I clar, Joana, que avui m'he posat jo cap a una altra història.
0: No, tot és cuina.
1: Sí, oi, tot és cuina. Vinga, anem a saber quina recepta ens aportes.
0: Bueno, doncs, a veure, abans aquesta recepta que us donaré era el protagonista de l'estiu, que era el conill amb xamfaina. Perquè abans, o sigui, a nosaltres a casa el conill ens agrada molt de totes maneres, aquest plat el podeu fer en conill o en pollastre. La persona que no li agradi el conill pot fer el mateix, però amb pollastre. Però abans a l'estiu, molt com anàvem a Jolpí, Festa Major,
1: ara t'ho anava a dir,
0: portàvem una cassola ja de conill feta al vespre,
1: sí.
0: I a davant algú, i sempre el conill no hi podia faltar.
1: Sembla mentir que tothom em sembla que feia el mateix àpat, més bo o no tan bo, la xamfaina,
0: però tots la fèiem.
1: Vinga, jo m'ho escoltaré molt d'atenció, perquè no m'ha quedat mai bona la xamfaina.
0: Sí, home, sí.
1: Que no, Joan, a veure, tinc que dir una cosa que no és.
0: És fàcil, la de fer.
1: Vinga, va, escolta molt d'atenció.
0: Doncs agafarem un conill, jo sempre, per quatre persones, compro un conill, però que sigui petit. A mi no m'agrada gaire gros. Un quilo 100, un quilo 200, un conill. Un pebrot vermell, un pebrot verd, una albergínia, un carbassó, una ceba una mica grossa, alls, llavors tomaca natural, sí, perquè ara ja n'hi ha de tomàques, però haurien de ser molt madures, molt madures, ratllada, o sigui, jo la rento, la parteixo pel mig i la ratllo amb el ratllador. Més o menys un quilo de tomaca, o perquè això
1: en quedaria
0: la meitat o més, o un pot d'aquesta tomaca bona, aquests pots de vidre que n'hi ha que és molt espessa, un pot d'aquests que fan 350 grams, julivert, unes 12 ametlles, oli, sal, vi blanc, pebre, i un raig de llet i una mica de sucre. Us diré per què la llet.
1: Ara sí que m'has deixat glaçada ja, amb la càmera aquesta d'abans.
0: Us diré per què la llet. Bueno, doncs agafem el conill i el fem tallar octaus, jo sempre faig tallar petitet, I llavors agafem una paella o una cassola, jo faig ja amb la mateixa cassola que faré, que ho faré tot, eh? Per no tantes coses, i poso oli i començo a rostir aquest conill amb uns grans d'all.
1: A poc a poc ho fas? O fas
0: no, primer fort,
1: fort,
0: que el conill te quedi rosset. Una vegada el conill s'ha enrossit de tots dos cantons, baixes el foc i ho vas fent. Com veus que el conill ja està i tires aquest bon raig de vi, i abans d'això hi tires la ceba tallada juliana. Mentrestant hem agafat aquests pebrots.
1: El treus el conill?
0: No, amb la ceba no.
1: Vale,
0: jo hi poso la ceba, quan el conill poder fa 20 minuts que és al foc, i ja està, hi poso la ceba allà. I a la ceba ja la vaig deixant, que amb el conill es vagi fent. Prèviament, mentrestant, agafo els pebrots, jo sempre els apelo, he pelat els pebrot verd, el pebrot vermell, l'albergini i el carbassó, i ho tallem a quadrets. Amb una paella ho fregeixo.
1: Poc a poc, també?
0: A poc a poc, amb una paella a part. I mentrestant vaig, les dues coses ho vaig fent, eh? Vaig fent el conill. Quan el conill jo veig que ja està rosset i una mica tou, i tiro un bon raig de vi, llavors el trec.
1: Blanc, també?
0: Blanc. Deixo que s'evapori, o birranci, el que tingueu, deixo que s'evapori aquest vi, i llavors sí que separo el conill. Si la ceba veig que no està prou feta, la deixo fer una mica més. Una mica més.
1: Amb el conill.
0: Però no ha de quedar caramelitzada. No, no, el conill ja l'he tret.
1: Ja l'has tret, ara aquí.
0: Però si la ceba veig que encara li falta una mica, no ha de quedar caramelitzada, ha de quedar blanca rosseta. Veig que està del tot, li deixo més. I llavors, quan veig que la ceba ja està, hi tiro tomàquet. Aquesta tomàquet és clar, si agafem tomàquet tonal, ha de perdre l'aigua que té, l'altra també, poder uns 20 minuts.
1: Tot això, Joana, amb el conill tret.
0: Amb el conill tret, tret, tret. I mentrestant vas tu fregint tota aquesta verdura que hi vulguis posar, el que hi vulguis posar tu. Quan aquesta verdura la tens fregida, la poses en una escorredora o un paper absorbent perquè t'atregui aquell oli que ha fet. I l'oli aquell el pots reservar un altre dia per fer una truita de carbassó, per fer mil coses, eh? I llavors, quan veiem que la tomàquet ja s'ha evaporat, hi poso el conill, allà dintre hi poso el conill, i poso aquest ratxet de llet. Perquè la llet farà una cosa, farà
1: Joana,
0: que aquesta tomaca perdi tot l'àcid, i tu menjaràs aquesta xamfaina i no notaràs algú. És que sembla que no sigui xamfaina.
1: Oh, quina il·lusió, és veritat.
0: Saps que a vegades trobes aquell gust àcid de la tomaca?
1: Sí, sí.
0: Però de llet, que et diré jo, d'un got de vi a la meitat. La meitat. Una mica de sucre, i llavors deixem...
1: I de sucre, com si posem,
0: una cullereta petita d'aquestes de cafè.
1: Molt bé.
0: De cafè, eh? I ho deixem que aquest conill es vagi estovant allà amb aquesta tomaca. I llavors hi fem aquests alls que hem posat abans, jo sempre els aprofito per fer la picada, perquè no me tornen tant. Aquest
1: ah,
0: all, com bé, que és cuit,
1: ai, clar,
0: el trec de dintre, li trec el grill, el poso amb el vas batedor, i poso un bon raig de... Ai, un bon grapat de julivert, les ametlles, i ho trituro, i poso una mica d'aigua, i això ho tiro en aquella xamfaina que estic fent junt amb el conill. Ho punxo una mica, i com veig que el conill, dius, bueno, el conill ja està per tubet, perquè tampoc no vol molt de rato, llavors ja tinc les verdures, els hi poso sobre, i ja ho podem deixar 5 o 6 minuts, ja ho podem menjar.
1: Val.
0: I si ho fem per l'endemà, el mateix, perquè això ho podem fer un dia per l'altre.
1: De totes maneres, també a la cuina hi ha el joc de treure una cosa,
0: sí,
1: fer l'altra.
0: Si tu fas amb dues paelles, doncs llavors el conill no cal, el deixes en aquesta mateixa cassola, però llavors has d'agafar una altra paella per reduir aquesta tomaca.
1: Bé, tu aquí, això de la llet, si treu l'acidès, bon punt, això.
0: Sí, sí, sí. I és un ratxet de llet. Tot el que feu amb tomaca, tireu-hi sempre. És que no es nota, eh? No cal ni que ho diguis.
1: Bé, però
0: al
1: moment de
0: dir llet... No sé,
1: sí, sí, sí.
0: Ai, no. Doncs aquesta llet et treu tot l'àcid de la tomaca.
1: Ui, fantàstic.
0: Ho neutralitza i et treu tot l'àcid.
1: Bé, a veure, intentaré fer-lo ben bé així, a veure... No, perquè potser sí que és el que noto, que és moltíssim el gust de l'àcid de la
0: tomaca. Encara que tinguis sucre, que sempre hi ha, el sucre li hem tirat sempre.
1: Sí.
0: Doncs llavors no... O sigui, encara que hi diguis el sucre, no t'ho treu prou. En canvi, la llet t'ho trauràs sempre. Jo li poso d'aquesta sense lactosa, perquè és la que tinc.
1: Sí.
0: No ha de ser llet sencera ni res, la que tinguis desnatades, jo la tinc sense lactosa i zero. Vull dir, un ratxet de llet.
1: Mare meva, doncs sembla mentida, aquests truquets tan senzillets i tan bo, doncs, que deixen una xampaina.
0: El que no he pensat a dir, després ho rectifiqueu, ho proveu i ho rectifiqueu de sal. Perquè com que abans ja heu salat el conill...
1: Pebre l'has dit, Joana, també?
0: Sí, sal i pebre. El conill sempre, tot la... tot el que sigui carn, sempre salat i pebrat. Abans de rostir-ho, abans de fregir-ho, com faig arròs, igualment jo.
1: I també, poso pebre, també.
0: Poso pebre, perquè a nosaltres ens agrada una mica aquell punt de pebre. I en aquí més, en la xamfaina vol una mica de punt de pebre.
1: Sí que és veritat, per gelpí, per això que era el plat estrella.
0: El plat estrella.
1: Mare meva,
0: aquest conill en xamfaina.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Joan, anem a repetir els ingredients ja cap a la nostra audiència, a veure si s'ha agafat prou bé.
0: Prou bé. Doncs farem un conill, un pebrot vell, un pebrot verd, un pebrot vermell, una albergínia, un carbassó, alls, una ceba una mica grossa, la tomaca aquesta, que ara ja n'hi ha de naturals, un quilo i quart, poder ben bé la necessitareu, perquè esclar, això en quedarà a la meitat.
1: Un quilo i quart de...
0: de tomàquet cru, ja sense, bueno, sense triturar.
1: Tu has dit un pot de tomàquet de 300.
0: Un pot de 300.
1: Ah, val.
0: Però esclar, aquest pot de 300 és més concentrat,
1: val,
0: que la tomaca que tu compris,
1: val.
0: Ara això sí, que sigui ben vermella, perquè si és una tomaca rosada, aquesta xamfaina ja no queda bona, Ha de ser una tomaca que tu dius, demà faré xamfaina o d'aquí 8-5 dies, i ja els compres que quedin ben madures, i si no compro un pot, que sempre acertaràs,
1: sempre queda igual, exactament, sí,
0: exacte,
1: sí,
0: I si no un pot d'aquests, com un pot d'aquests de 350, que diu, ja diu pes net, ja en teniu prou,
1: Molt bé.
0: Llavors la tomaca aquesta, el julivert, les ametlles per fer aquesta picada que hi farem, oli, la sal, el bon raig de vi blanc que ja hi haurem tirat en aquest conill, el pebre i un raig de llet i una mica de sucre.
1: Molt bé, fantàstic, Escolta'm, Joana, és a dir, tot el que és la verdura del pebre vermell, verd, la carbassó i la albergínia, tot això és el que hem de fer amb aquesta paella a part.
0: Exacte, això ho tallem a tacos. Jo l'albergínia sempre pelo, tallo les dues puntes, com és normal, el carbassó, i deixo dos trossos de pela, o sigui, trec dos laterals.
1: Val, perquè és que la pela...
0: Perquè sembla que t'aguanti una mica més, llavors ho talles. Jo tota la pela no li deixo.
1: Val.
0: Sempre dos laterals els trec i llavors ja ho tallo a daus.
1: Perquè amb la verginia, Joana, és allò que fem de posar-se amb una mica de sal.
0: Sí,
1: perquè
0: però no, jo no li poso,
1: No ho fas,
0: jo
1: amb
0: això. Jo tallo un plat i si fa un quart ja, ella sola ja sua.
1: Val.
0: I llavors també hi haurem tirat una mica de sal en aquesta verdura,
1: clar,
0: que fregirem, que allò fa que sui la verdura. Perquè la sal, perquè li posem? Perquè sui.
1: Quina bona xamfaina,
0: Sí,
1: boníssima. A veure si l'ogro, ja t'ho explicaré, a veure si l'ogro, doncs, que realment tinguis ganes, perquè la xamfaina és bona, puguem sucar.
0: Sí,
1: Però amb algunes xamfaines, si ja són àcides o tenen aquell gust que no recordes, que ara me ve a la ment, que no recordo, que és el que tenia ganes de sucar-hi, doncs a veure si ho puc tornar a aconseguir.
0: A veure si ho pots tornar a aconseguir, això. Fes-la, a veure com te queda.
1: Vinga, moltes gràcies, Joana.

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
2: Ràdio Vilasacra.
1: Les coses d'una altra manera.

0: marxa nòrdica, doncs jo m'aportava marxa nòrdica. Ajudava moltíssim a superar poquet a poquet pas de l'enfermetat. Em va molt bé a nivell de salut mental.
1: Mentalment se va fenomenal.
0: Venir aquí i desconnectar.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
3: Hola, com anem?
2: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
4: Molt bé.
2: I la petita, com està?
4: Doncs ja camina.
2: I el gat?
4: Bé, molt bé.
2: Ja hi som.
1: 972-674-363.
2: Aquesta és casa teva.
5: Ostres, m'encanta.
6: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
2: Benvinguda.
7: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
8: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
9: ¿Cómo?
10: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
9: ¿Cómo?
11: Amb la col·laboració de BN Group.
12: Permeti'm la documentació.
13: Hola, Laia.
12: Ostres, Mireia.
13: Ja ets mossa d'esquadra?
12: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
13: Jo continuo preparant-me online.
12: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
14: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra amb Òrbita Gironina, tu pots.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bloc de pares, amb Marta Vallès. Avui parlem...
3: De viatjar en família, d'on podem anar amb els nens? Ens acompanya Carles Codina, gerent de RAC Travel. Viatjar a prop o més lluny, en cotxe, en tren, en vaixell, en avió, fem una bona tria per gaudir de les vacances familiars. Aquest any anem de platja.
4: Quasi tothom, les famílies pensen en la platja, per anar en un apartament, perquè més que ara perquè has disfrutat de llibertat d'horaris. Hi ha unes altres opcions també, a part de l'apartament, com pots anar a un hotel, o anar a un apart-hotel on tota la família no fa res.
3: De platges no ens en falten, una proposta.
4: Al nord de Mallorca, per exemple, amb la Baia d'Alcúdia, amb Cala Ratjada, ja hi ha apartaments, ja hi ha uns hotels preciosos en primera línia de platja, i per anar amb les famílies són ideals, perquè quan estàs a primera línia de platja no tens por de cotxes, no tens por de cap mena de perill en aquest sentit. La veritat és que la llibertat que tenen els nens és fantàstica, no? I després un altre lloc, per recomanar-lo dintre de la península, la Manga del Mar Menor. Són 20 quilòmetres de platges, que ja tens apartaments per tots els gustos, per totes les butxaques.
5: A la muntanya! Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
6: Aire pur de la natura, el vent a la cara.
3: Potser, per tant, preferiu aire pur i dormir més aviat a la fresca cap a la muntanya, doncs.
4: És una combinació com de relax, de salut, de turisme i, segons cop, també d'activitat física, no? Per allà es poden fer excursions a la muntanya, per excursions a peu, excursions en cotxe propi, excursions d'aventura, passejos a cavall, i els que són més atrevits poden fer això de rafting i espeleologia i coses d'aquestes.
3: Hi ha un tipus d'allotjament idoni per anar amb nens i nenes.
4: Nosaltres recomanem allotjar-se en cases rurals, però hi ha també els apartaments de muntanya, aquests apartaments que durant l'hivern utilitzen els esquiadors. A l'estiu, la veritat és que estan superbé, amb unes alçades allà de 1.300, 1.400, 1.500, 1.800 metres, que respiren salut, i penso que és un lloc molt ideal per anar amb nens i també amb els hotels.
3: Cap on fem camí?
4: El Pirineu Català, a la Vall de Boí, que és un lloc on hi ha les pistes d'esquí de Boí i Taüll, hi ha aquests apartaments que comentaven, hi ha també una bona oferta d'hotels. Les cases rurals les estem recomanant més aviat per la zona de l'Empordà. És la segona recomanació que fem per fer aquestes activitats. Des de l'Empordà fins al Baix Empordà hi ha unes zones per fer caminades a peu per tot el Cap de Creus, per els aigamolls de l'Empordà. És una zona molt atractiva i molt maca per disfrutar de la gastronomia i sortir una miqueta del que és l'estrès de cada dia.
6: Nous llocs per visitar, nova gent per conèixer...
3: Parlem d'una opció ben diferent, anar de creuer.
4: Navegues durant la nit, de dia pots visitar 5, 6, 7 ciutats. A més, allà en el barco fan molts amics. I a vegades els pares se'ls volen anar d'excursió i és que els nens volen anar, perquè han quedat amb els amics a les 10 del matí en el club del vaixell. És una experiència també pels nens i jo penso que inolvidable.
3: Quin itinerari recomanem?
4: Jo el recomanaria que anessin a les Illes Gregues, perquè els creuers que hi ha des d'aquí a Barcelona, es va visitar Roma, es va visitar Florència, els desplaçaments són molt amb autocar, hi ha molt tot amb autocar, hi ha visites a museus i això a vegades els nens també els avorreix. En canvi, te'n vas a les Illes Gregues, arribes a Venècia i vas fins a Atenes i et pares a Mykonos, o et pares a Santorini, o et pares a Rodes, que són platges, arribes allà, pots agafar un taxi i pots anar a qualsevol platja, com una mica més al teu aire, i els nens, la veritat és que ho disfruten molt.

0: cotxes i tot a punt per agafar la carretera.
1: Si estem pensant en una ruta en cotxe, compta amb el cansament dels petits.
2: Preparar l'itinerari i, si vas amb nens, reservar l'allotjament per no tindre sorpreses desagradables. Programar també excursions o visites amb un cert temps i també que no siguin visites molt avorrides, sinó que siguin visites divertides, visites molt exteriors. No fer excessius quilòmetres durant la ruta.
3: Para ti yo soy, para ti yo soy solamente una bambola.
1: Tenim també una altra opció, carregar el cotxe en un vaixell i fer mig viatge sense cansar-los gaire. Destí Itàlia.
2: Una recomanació que fem seria Itàlia, perquè ara han posat uns vaixells, dos uns que van fins a Gènova i un altre que va fins a Civitavecchia. A l'estalviar-te aquests 1.000 i escaig de quilòmetres que van amb un barco a la nit, que a més l'aventura també de pujar un barco per un nen també, no? I els barcos són preciosos. És començar el viatge i arribes ja o bé a Gènova, que llavors pots fer tota la part del nord d'Itàlia amb una certa comoditat. La tornada sí que la pots fer tranquil·lament per la carretera i pots fer autopista, pots parar a algun lloc a França. I si no, l'altre vaixell que va també fins a Civitavecchia, pots començar per Roma i llavors baixar una mica cap al sud, cap a Nàpols, cap a Pompeia, inclús pots anar a Capri, al Vesuvio.
3: Esto se acabó, no mereces mi corazón.
0: Emocions i aventures a cada cantonada.
1: I arriba el gran moment de fer un primer trajecte llarg en avió.
4: Viva México! Viva! Viva América! Viva!
1: Potser és un viatge per nens i nenes a partir d'uns 10 anys si volem que valorin aquest viatge i facin també cultura.
2: Recomanaríem anar a la Riviera Maya perquè té unes platges fantàstiques i perquè té una cultura esplendorosa. Hi ha vols directes fins a Cancún. Tens tota la part de la cultura maya, de la cultura azteca. Pots anar a Teotihuacán, pots anar fins a les ruïnes de Tulum, pots anar fins a Selja. Penso que és un destí boníssim, que a més el combines amb la platja, que són unes platges fantàstiques, o te'ls emportes amb un parc temàtic que es diu Escaret, que poden banyar amb dofins, o es poden banyar amb un cenote, que són aquests llacs d'aire tan dolça que estan per tot el Yucatán, i penso que és una experiència fantàstica.
5: Busca el que és més fonamental, les coses simples i vitals, oblida't de problemes i inquietuds.
1: I marxem amb el lloc que fa somiar petits i grans, Disneyland.
2: És el viatge màgic, és el viatge dels nens, no? Qualsevol pare té ganes de portar els fills i els fills des del que volen anar. Aleshores, és un viatge que el disfruta tothom. És un any una mica especial per Disney, perquè està fent unes ofertes espectaculars. Si disposem d'alguns dies més, jo penso que l'ideal és anar-nos també a París. I sobretot si anem amb un cotxe, podem estar a fer una tornada als castells del Loire o un rodat d'aquest estil, però a París no ens el podem deixar. Si vas allà i no puges un nen a la Torre Eiffel.
3: Viaje con nosotros y quiere gozar, viaje con nosotros a mil lugar y disfrute.
0: Si vols saber més coses,
1: per buscar llocs on anar teniu les pàgines d'internet viajarenfamilia.net, babyviajes.com, salirconpeques.com, travelkids.es, travelpeques.com i la pàgina del RAC, l'agència de viatges ractravel.com. I consells per anar de viatge amb els més petits a guiainfantil.com i familiaforum.net.
6: Bon voyage!
0: Estem tots a punt?
7: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.
1: Ara, tota la música de autor i sabor personal.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions.
0: 39.
2: Anem a temes a Disney.
3: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
4: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
5: Ràdio Vila Sacra 107.8.

0: llibertat de premsa al món ha hagut al nivell més baix del darrer quart de segle, segons Reporters Sense Fronteres. L'ONG apunta a una degradació general i assegura que aquest deteriorament hi ha contribuït en particular la criminalització del periodisme i també els atacs a la premsa de Trump. Per primera vegada en l'últim quart de segle, més de la meitat dels 180 països del món analitzats estan en una situació difícil o molt greu. Espanya ha seguit la tendència general a la baixa i cau 6 posicions del 23 al 29 en la classificació. Segons Reporters Sense Fronteres, la definició de la llibertat de premsa a Espanya és més aviat bona. L'any passat va millorar la seva posició en el rànquing, però enguany, com us dèiem, la situació s'ha deteriorat.
1: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
2: A veure,

0: Atenció, Catalunya.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Hola. Avui m'he colat. Que bo. Bons, boníssims. Bueno, una abraçada molt...

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que, gràcies a la seva formulació, ofereix el màxim desenvolupament de les plantes, protegint el planeta. Vital Garden.

Una curiositat molt interessant és que hi ha un tipus de gel que pot cremar. Aquest material s'anomena gel inflamable o gel de foc, i el seu exemple natural més conegut és el methane hydrate. Aquest gel es forma quan el metà queda atrapat dins d'una estructura de gel a temperatures molt baixes i pressions elevades, com les que es troben als fons dels oceans o en zones del permafrost. A simple vista, sembla gel normal, però si s'encén, el gas metà que conté pot cremar, creant una flama sobre el gel. Com si tinguessis un tros de gel que, en lloc d'apagar el foc, el mantenses. Quan el metà es consumeix, el gel es desfà, deixant només l'aigua. Aquest fenomen és important perquè aquests dipòsits contenen enormes quantitats d'energia potencial. Alguns científics consideren que podria ser una font d'energia futura, tot i que també plantegen riscos ambientals, ja que el metà és un gas d'efecte hivernacle molt potent. Aquesta curiositat mostra com la natura pot combinar elements aparentment oposats en una mateixa substància, creant materials que semblen impossibles, però que existeixen realment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
2: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
1: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Tinc un pis tancat, però no tinc temps ni diners per arreglar-lo.
1: Doncs amb Embrea el rehabilitem, el destinem a un ús social i et garantim el lloguer cada mes. Després te'l retornem renovat i amb més valor.
0: Jo hi guanyo.
1: I també hi guanya qui necessita una llar.
0: Això és un win-win.
1: Tu poses el pis, nosaltres els recursos. Amb la Fundació Membré, dona una nova vida al teu habitatge. Tots hi guanyem. Entra a fundaciomembré.org/win-win.
2: Apuja el volum.
3: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
4: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
3: Maset, el vi de casa.
5: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Per fer que la convivència sigui una realitat, els Mossos d'Esquadra som amb tu sempre.
7: I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar.
6: Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i molts més.
7: Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. T'atreveixes a donar el pas? Apunta't i supera els desafiaments.
6: Presenta la teva sol·licitud a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: El català suma.
3: Yo no tengo ningún problema con el catalán, pero hablarlo me da vergüenza.
4: ¿Que te da vergüenza? Mira, al principi a mi també em va passar el mateix. Tenia molt d'accent i se'm notava, i vaig pensar, i què? I practicant-lo, ara el parlo molt millor. Sempre he pensat que és millor parlar malament una llengua que no pas no parlar-la.
2: Tingues present que a Catalunya, el segon grup més nombrós que parla català és el que té el castellà com a llengua primera. Prova de parlar en català. Així de senzill. Plataforma per la llengua. L'ONG del català. Fes-te'n soci.

0: tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català, que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
2: Do it!
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit i, bé, millor que sentim.
6: Hola, em dic Esther Areli. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps fa molt lent. El cogir i regiro a cada moment. Comptant ovelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
5: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladits. Adeu.
6: Adeu, embaladits.
7: Nice.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai, ai.
1: I ara?
3: Ja coneixes l'actualitat. Ara...
4: Ja està aquí, ja arriba Jo Moliner con l'actualitat, lo nuestro.
5: Bon dia, estimat espectador. Un dia més per explicar l'actualitat més candent de la nostra societat. Aquesta entrevista està patrocinada per Cuerpos de Seguridad Ramírez S.A. ¿Tu vocación es ser portero de discoteca? ¿Quieres tener derecho a romper piernas con absoluta inmunidad? Lo tuyo es Cuerpos de Seguridad Ramírez S.A. Las siglas son de Soltamos Hostias a Reventar. Y saluden ya al nuestro convidado.
6: Alan Purdá, Radio de Vila-sacra, y ya está.

0: Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
5: El teu servei és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
6: Sí, Ràdio Vilasacra, sí!
7: Com?

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Borges fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges, els bons.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Diuen que en els moments més durs, les persones donen el millor de si mateixes. Ara et toca a tu donar. Contra la pobresa, donem el millor de nosaltres.cat.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: canviem de qüestió.
1: Els maldecaps de qualsevol català és el tema de l'apostrofació davant d'article. Una regla tan senzilla i com costa això d'apostrofar, oi? Oralment tampoc ens en sortim per influència del castellà, esclar. Hi ha algú que digui l'Eli i no la Eli? Però sempre hi ha excepcions. Per exemple, no és el mateix dir a l'una que a la una. A l'una és una expressió que vol dir unidament a un temps. Els catalans som de fer pinya i anar tots a l'una. Convé no confondre l'expressió anterior amb la referència a l'hora del dia, cas en què per tradició el mot una no s'apostrofa. Hem quedat a la una. És possible anar tots a l'una a la una? I tant, són totalment compatibles i demostrareu una gran puntualitat i un gran domini de l'apostrofació.
2: Informació, música, entreteniment.

0: I parlant d'emocions,
1: 51.
2: Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Perquè la salut importa. I per gustos, colors.
1: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
3: L'oli d'oliva. Un dels distintius de la cuina mediterrània és l'ús de l'oli d'oliva verge extra, tant per cuinar com per condimentar, com per aportar greixos saludables a la dieta. Però els últims anys, i sobretot els darrers mesos, el seu preu s'ha vist incrementat per la baixa producció deguda a les altes temperatures i la sequera, fet que està obligant els consumidors a buscar alternatives a l'or líquid, molt menys saludables i poc interessants a nivell nutricional. L'oli d'oliva es produeix a partir del fruit de l'olivera i és un aliment altament energètic, compost per greixos saludables monoinsaturats que es relacionen amb la prevenció de certes malalties i aporten molts beneficis a l'organisme. El tipus verge o verge extra s'obtenen exclusivament per processos mecànics. Al fer l'extracció a partir de les olives pressionades en fred, conserven les vitamines i antioxidants de l'oliva, els polifenols i la vitamina E. El verge extra és de qualitat superior al verge, però a nivell nutricional són molt similars. El d'oliva és l'oli més recomanat per a cuinar, perquè és un dels més estables a altes temperatures. En canvi, els de llavors, rics en àcids grassos poliinsaturats, quan s'escalfen poden formar substàncies tòxiques per a la salut. Per aquest motiu, si es volen utilitzar olis de girassol, lli o sèsam, a més d'escollir la versió no refinada, el seu consum es recomana exclusivament en cru. Per tant, si voleu evitar substituir l'oli d'oliva de les vostres cuines, el més recomanable és, en cas de fer-ne un abús, reduir el seu consum a les quantitats recomanades, unes 4-6 cullerades soperes al dia. Utilitzar tècniques de cocció saludables, com la planxa, el forn, el vapor o la papillot, que requereixen molt menys quantitats que les fritures. I comprar garrafes en comptes d'envasos petits, a poder ser de productors locals o de proximitat. L'oli més saludable i pròxim és el d'oliva i segueix sent el més recomanable a totes les edats, tant per cuinar com per amanir. Si en fas un bon ús i conservació, tampoc en gastaràs tant i és molt millor que prescindeixis d'altres aliments cars que d'aquesta meravella característica de la dieta mediterrània.
4: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia, cultura.

0: i això?
1: Això és
2: Ràdio Vila Sacra.
0: Uala, quina passada!
3: De vegades cal fer una pausa per saber millor què hi ha, on ser i, el més important, en companyia d'aquí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
2: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
1: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
3: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
1: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Un viatge en el temps.

0: El Festival Cruïlla es posa en marxa d'aquí un mes amb un programa eclèctic que, a més de música, acollirà també art urbà, dansa, moda, cultura popular catalana i humor. Propostes que cada cop tenen més pes en el programa al costat de caps de cartell com Pixies, David Byrne o Sidoni. Barcelona, Òscar Callau.
1: El Cruïlla combina grans noms internacionals amb artistes de l'escena catalana i veus emergents. Al cartell hi ha també noms ja anunciats com Standstill, Garbage, Mishima, Suet, Rigoberta Bandini o la Ludwig Band. El Cruïlla, però, és cada cop més un festival multidisciplinar, fins al punt que el director del certamen, Jordi Herreruela, diu que un espectador podria passar els 4 dies del festival sense anar ni a un sol concert.
2: Gaudiràs una estoneta de música, una estoneta d'un humorista, una estoneta d'algú que està pintant, t'asseuràs a sopar, hi haurà segurament menys ànsia malòmena per no perdre't un segon de l'artista principal, però sí que serà una experiència cultural completa.
1: Per exemple, per segon any, la dansa serà molt present al Cruïlla amb un programa elaborat per la companyia Brodes Bros, que actuarà en el festival amb el seu espectacle Bo divendres i dissabte. El Cruïlla també programa una trentena de còmics i monologuistes seleccionats per l'agència de comèdia Hilària. Oriol de Balanzó n'és el director.
3: Aquesta barreja que hi ha entre explicar les coses en primera persona, que tenen molts grups de música, també la tenen els còmics, i per tant no és estrany que barregem aquestes dues disciplines.
1: Les propostes d'art urbà les coordina l'equip del Poblenou Urban District, les d'arquitectura i disseny al Festival Concéntrico i les de moda, la 080. Sentim la directora de la passarel·la, Marta Coca.
4: El que fem és una col·laboració amb les 5 escoles de grau superior de moda a Catalunya. Llavors, l'escola selecciona els 3 estudiants d'aquesta promoció que ara acaba, per això ens ha quadrat amb el Cruïlla, també pels temps.
1: Molt més que música, doncs, del 8 a l'11 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
7: Avui us oferim un nou espectacle musical únic i original,
8: que com ja sabeu, som diferent.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
11: Qui ha dit que a partir del 65 abaixem el ritme? A Club 65 la pugem. Uneix-te a la comunitat sènior dels que volem viure intensament. Viatges, excursions, xerrades, productes i molt més, amb avantatges únics. Ja som 150.000 membres. Apunta't a Club 65 Cunès.
12: No t'ho perdis.
13: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?
14: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. EquilibriumCentro.com. EquilibriumCentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.
15: Sigues la meva veu.

0: las frases Dan Ramón.
1: Qui no pot segar, espigola.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: A vegades és millor no discutir el que és indiscutible.
3: Ara sí que m'ha quedat molt clar, eh?
4: És el millor moment.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Gran Buffet Lliure Girona. Qualitat a bon preu i amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, la cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un buffet. Gran Buffet Lliure Girona. Al costat de l'Espai Gironès. Un renovat buffet que has de descobrir.
2: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
3: Què necessites avui?
4: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
8: El cafè de la ràdio.
9: Proporcionant sensacions variades i agradables.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Ah, quina sort!
5: Un espai de 5 estrelles.
6: És K25.
7: Oi.
8: Què dius ara?
9: El posem com a condició que ningú més la tingui.
7: Oi.
8: Per algun motiu, suposo, no?
10: Jo la tinc i me'n sobra.
7: Oi.
8: Per algun motiu, suposo, no?
9: Això no l'hem dit mai nosaltres.
8: Ell m'ho va dir a mi.
11: Jo ho he dit, això?
9: No ho sé. El que sempre hem dit és...
12: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
9: Si els altres no volen el que nosaltres volem...
13: Tots en volem molt més i més.
8: Nois, voleu callar?
14: Tranquil·lament.
8: Que ell m'ho va dir a mi.
9: L'etapa reina.
11: Abierta, madura i moderna.
7: Oi.
8: Que ell m'ho va dir a mi.
9: L'etapa reina de veritat és la negociació que farem ara.
15: No, ja veus, no, ja, ara no, no.
8: Que ell m'ho va dir a mi.
9: I si l'etapa reina no surt bé...
8: Doncs, bueno, doncs i què fareu, doncs?
9: No hi ha res més després.
8: No hi pots confiar.
7: Oi.
9: Hi ha el fracàs.
8: Que ell m'ho va dir a mi.
16: Endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
17: Ja ho sé.
18: És... Ràdio Vila-sacra.
19: Et deixem uns segons perquè pensis.
20: A la vida cadascú al seu aire, tot i que he de pensar la majoria, no gaire, i mirant al voltant ho entenem a l'instant, per això.
21: I per tota la resta, Ràdio Vila-sacra des del matí al vespre, ho saben tots els pobles de l'Empordà, on arriben les sensacions del bon pensar, ho entens ja? Com que ara no hi ha manera, doncs mentrestant menjaré una pera, i si no és temps, doncs una cirera, i si tampoc, doncs un baricot, tot sempre arrel, amb Ràdio Vila-sacra, perquè això ho demana el bon cervell.
22: Ràdio Vila-sacra, la ràdio que alegra,
23: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
22: distrae,
24: és molt important fer-ne difusió
22: i enganxa.
25: És que però on s'ha vist? És que bueno.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: No anem gens bé, eh?
2: Doncs... una del Sabina, 19 dies i 500 noches.
1: Canta una, oiga.
2: Bueno, con que la canti.
1: La canti.
2: Lo nuestro duró, lo que duran los peces de hielo.
1: Pero whisker de rojo.
2: Me de fingir o estrellar una copa de celos, le dio por reír. Sospecho casi...
3: Se vengaba a través del olvido, cupido de mí.
4: No ho sé. La bandera negra, per exemple.
1: Canta-la.
4: Ui, no la sé.
1: Canta una altra.
4: No ho sé, és que ara no me'n va cap. No me'n va cap. Ara només tinc números al cap,
1: Tens números només?
4: Sí, només tinc números.
5: No sé, m'agrada molt el Divo.
1: Canta una sola.
4: Ui,

0: ya está.
1: No, no sóc tan pallasso, però la meva cançó favorita, quina és? Ah, no ho sé.
2: I am the thing where I was born.
1: L'espectacle, no, canto, però...
2: Què fes un avenç del teu espectacle?
1: És que fem... Aquí estem, bueno, estem així...
3: Sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure.
1: Sol, solet, vine'm a veure que tinc fred. És el Hit Parade.
2: Escolta una cosa, quina és la teva cançó favorita?
0: Quina és la meva cançó favorita? El gall i la gallina.
2: Ja canta-me-la, va.
0: El gall i la gallina estaven al balcó. La gallina s'adormia i el gall li fa un petó. Gall dolent, què dirà la gent? Que digui el que vulgui, que jo ja estic content. Hola.
4: Doncs, a veure... No sé, ara no em ve cap a la... No sé.
2: És el títol, això?
4: No, per exemple, Chic to Chic, de Chris de Burg.
2: Canta-me-la.
4: No, home, no, això no.
2: Sí,
4: no, tio, no.
2: T'atreveixem-la.
4: Que no. No, no, no, no, això no, això no, per el ridícul, no, no, no.
5: No sé com se llama el nombre, eh?
2: No, t'atreveixem-la, canta-me-la, vinga. Uf.
5: No, no, no, jo vull un morau.
2: Vinga.
5: El estribillo.
6: És que em quedo en blanc, ara. Doncs, alguna de Fito Fittipaldis, va, que aquesta...
2: Vinga, va.
6: Però no la vull cantar.
2: Sí, sí.
6: Mira, és que estoy desayunando.
2: No mengis, no mengis. Canta'm la cançó.
0: Els dos minguets és el que ara se'n la troba confús.
2: Ah, això, la troba confús, veritat, sí.
0: Doncs alguna cançó d'aquests.
2: Vinga, fot-li, va.
0: No, no, no, no me la facis cantar.
2: Home, sí, home, sí.
0: No, va, sisplau.

Veniu. Ep, veniu aquí. Tots, tots. Així. Ara calleu. I no vull tornar-ho a dir. Si no,

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
1: Tenir un petit negoci no significa perdre's entre les factures. Significa tenir-les sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per consultar i gestionar tots els teus rebuts on i quan vulguis. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.

0: I parlant d'emocions.
1: 15. A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.
2: Els petits gestos de cada dia.
3: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Som Ràdio Vila-sacra, ja t'has assabentat. Taca, taca, pum, pum. Taca, taca, taca.
3: 012, la millor resposta.
4: Necessites ajuda?
5: Estic provant de menjar arxius, però no hi ha manera.
4: I si els puges al núvol?
3: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
6: M'hi apunto.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
8: Anem a menjar xocolata, molta, molta xocolata.

0: són nens.
1: A futbol i altres coses diferents.
2: Molt pica paret.
3: Un la conta i els altres van correr.
4: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar. Pots imaginar.
5: On et ve de gust que anem a dinar avui?
6: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
5: I això?
6: Cal saber triar en temps estranys.
7: El fum és fatal. El fum del tabac és tòxic. Benzè, arsènic, amoníac, nicotina, DDT, plom, butà, metanol, quitrà... El fum del tabac conté més de 4.000 components altament tòxics, fatals per a vosaltres i per als altres. Qualsevol exposició al fum del tabac suposa un risc per a la salut. Deixeu l'insecticida, el poloni 210, l'arsènic. Deixeu el tabac. Teniu dret a respirar un aire net. Promoveu els espais sense fum. Si fumeu, eviteu exposar els altres al fum del tabac. Protegiu la família. Eviteu fumar en llocs tancats, a casa i al cotxe. Voleu suport per deixar de fumar? Demaneu visita al vostre centre de salut. Truqueu al 061 CatSalut Respon i us ajudarem a deixar de fumar. També us poden ajudar a la farmàcia, a la unitat de salut laboral o a la visita d'atenció especialitzada. Agència de Salut Pública de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: Pareu bé l'orella.
2: Contestador 972-51-1268.
3: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
2: WhatsApp 656-1970-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Això és una nota de veu. Això és una microcol·laboració per capturar i compartir bones pràctiques i recursos TIC amb tots vosaltres. Per cert, saps què és l'escletxa digital de gènere? L'ONU Women afirma que el desenvolupament de solucions innovadores de base tecnològica que responguin a les necessitats de les dones i les nenes pot contribuir a arribar a les que tenen més risc de quedar-se enrere, jugant un paper clau per igualar les coses. Al web unwoman.org pots fer el seguiment del nivell d'assoliment dels objectius del desenvolupament del mil·lenni vers l'anomenada generació igualtat. Lluny d'aquest horitzó, la presència de les dones en els àmbits acadèmics i laborals de les disciplines STEM, això són la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques, continua sent minoritària, en gran part per culpa dels prejudicis socials existents, que fan que massa dones acabin descartant el món tecnològic com una oportunitat de futur. El baròmetre Setecno, consultable al web baròmetre.setecno.cat, analitza el sector tecnològic i digital a Catalunya i posa de manifest l'escassetat de talent femení present en el sector TIC, on ocupa només un 8,6% dels llocs tècnics. Tancar aquesta escletxa digital i de biaix de gènere passa per la coeducació i l'acompanyament de les noves vocacions tecnològiques, facilitant el desenvolupament de les seves capacitats i la professionalització en entorns masculinitzats. Així mateix, cal visibilitzar referències inspiradores que donin valor a les aportacions realitzades per les dones en aquestes àrees i proposar les TIC com unes poderoses eines transversals per cercar solucions als nous reptes socials. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya du a terme el Pla Dona TIC, que busca fomentar el lideratge de les dones en l'àmbit tecnològic i reconèixer l'important paper que juguen en el camp de les TIC. Cal destacar la tasca que desenvolupen altres col·lectius, com ara l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues de Catalunya i les Young Antigels. Espero que aquesta nota t'hagi estat útil.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vilasacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Oh, creus que t'haig de dir l'hora cada hora? Si tens el mòbil sempre a la mà?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Reunem.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Associació Rempen Flim Flam, ea ea dudua.
1: Associació Remplen Flim Flam, ho entens ja?
2: Ea ea ea ea ea ea.
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Girona.
5: El vicari d'Arlesni.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
4: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. Lo riu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osiquerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim al municipi i que així puguin conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta, el 1850, aproximadament, i el canal de l'esquerra, el 1912. Però o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: Que és el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI. Destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians, construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. Va ser una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i al tornar van construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del Tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament van decidir posar-la en valor, no?, i aprofitar per explicar una mica, doncs, aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu, és una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat se desmolla i es fica l'arròs i la veritat que està molt bo, l'arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no?, i que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors, i en punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta se rega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: Sin nas.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, Guesquart.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac, ja de per si naturalment aïllat, i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà, i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar a la carena dels Espins se'ns pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen encara imponents les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la Masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals a l'ombra de l'Obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'Obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'Obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de 5 clinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i ens sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el congost de Mont-rebei aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó, veiem l'entrada del congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7,5 km.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 1,5 sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Sindes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
0: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona de bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ella o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les terres altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ella i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total. Dic una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet, a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka, el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant. Realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses, són bastant populars, refrescos, potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre, però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país, i nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda, perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden, i això crec que deriva una mica de la religió. És una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que et faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurap, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

0: Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
1: Que bo!
2: Ràdio Vilasacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.
3: Va, anem a fer l'animal.
4: Ah, sí...
5: Bueno...
6: Confirmat.
7: Original?
8: Sí.
7: Única?
8: Sí.
7: Creativa?
8: Sí.
7: Entenedora?
8: Sí.
7: Divertida?
8: I tant.
7: Intel·ligent?
8: Molt.
7: Innovadora?
9: La principal.
10: A més...
11: Sensacional.
12: Ei, a l'Alt Empordà.
13: Sí.
14: Ah, quina sort.
15: Un espai de 5 estrelles.
16: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
17: I parlant d'emocions.
18: 70.
19: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vilasacra.
20: Bé, no?
21: Màgica, plena de música i cultura.
20: Hola, Joan.
22: Hola, Sílvia.
20: Què passa aquest cap de setmana?
22: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil. Ràdio Vilasacra.

0: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
1: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
2: Amb la col·laboració de BN Group.

0: Aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
4: 107 de la FM. Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
5: Hola a tothom. Malauradament, cada vegada més la gent en fa un ús molt més restringit de les frases fetes, però no només això. És que continua havent-hi una part important de la població que ni tan sols les coneix. I no em refereixo únicament a gent nouvinguda d'altres parts del món, no. Hi ha gent d'aquí que tampoc. I pensem que no és just que les deixem perdre, no us sembla? Avui, com a introducció, us refrescarem la memòria i recordarem què és exactament una frase feta i en què es diferencia d'un refrany, perquè a vegades no queda prou. Mireu, una frase feta és una expressió d'ús corrent en tots els nivells i àmbits de la llengua. Es tracta d'una oració fixa i invariable. Acostuma a començar per un verb, seguit dels seus complements, tret que no comparteix amb el refrany. Es creu que en un moment donat algú la va dir i perquè tenia gràcia, enginy o per la seva veracitat per expressar una idea o una realitat, es va anar fixant en el territori i ha passat a formar part del col·lectiu del poble. Sol tenir un sentit figurat, és a dir, el seu significat no prové dels significats de les paraules que la componen. Per exemple, si diem tocar el 2, no vol dir que hàgim de tocar el número 2. Hem d'anar una mica més enllà per saber com s'ha originat l'expressió. Gairebé mai no es poden traduir d'una llengua a l'altra, perquè les realitats de cada indret són diferents i s'expressen de manera diferent, però podem tenir expressions similars, amb imatges que denotin el mateix significat, però rarament amb les mateixes paraules. Per la seva banda, un refrany és una sentència, una citació invariable, com la frase feta, del qual podem deduir una conclusió o una lliçó. No admet canvis de temps verbals ni afegir tons de diminutius o augmentatius. Acostuma a tenir un origen antic, prové de la tradició oral i la seva temàtica és diversa. El temps, la feina, les malalties, el comportament humà, etc. Sovint conté rima, com rodolins, de manera que en faciliten la memorització. Tal com passa amb les frases fetes, el seu significat és figurat. N'hi ha que s'han perdut en el temps i que han quedat obsolets, caducs, passats de moda, vaja. Però bé, nosaltres ens ocuparem de les frases fetes. Així doncs, desitjo que gaudiu com uns gínjols, que no perdeu el fil i que no us surti fum del cap i, sobretot, que les poseu en pràctica. Són tan boniques. No en feu el salt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
3: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.
1: Informació, música, entreteniment.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un airfryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
3: Abonar-se a Saba és un win-win.
4: Un què?
3: Un win.
4: Un o dos?
3: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
4: Apa, quin win!
3: Doble win, doble d'avantatges.
5: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
6: La xarxa.
7: El Festival Figueres es mou celebrarà la seva 13a edició del 2 al 5 de juliol amb una vintena de propostes de dansa contemporània i arts del moviment repartides per diferents espais de la ciutat. Enguany el certamen posarà el focus en el pas del temps, la bellesa i la vida contemporània a través d'espectacles de companyies locals, estatals i internacionals. Entre les propostes destacades hi ha Salida d'emergència, interpretada per artistes d'entre 60 i 80 anys, i l'estrena d'Aleta, de Marc Fernández, amb la participació de la Colla Castellera de Figueres. El festival també recupera el Parc de les Aigües com a escenari principal.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: I ara? Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
3: Com?
4: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
3: Com?
5: Amb la col·laboració de BN Group.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
3: Arxiu d'entrevistes.
0: Roser Amells, escriptora, que a més t'agrada el sexe, no?
4: Penso que és la comunicació més intensa que podem tenir les persones. De fet, comunicar-te és transmetre-li un missatge a l'altre i en aquest cas li pots fins i tot ficar dins.
0: Li pots ficar dins.
4: El missatge.
0: M'he perdut.
4: Sí, a veure...
0: A veure.
4: Jo crec que avui dia qualsevol persona pot parlar de sexe molt millor que fa 30 anys, per exemple. El que passa és que, malgrat això, continuem sense parlar-ne gaire.
0: Doncs bé, parlem. En el teu llibre M'agrada el sexe, d'entrada parles del sexe vainilla. Explica'm això.
4: El sexe vainilla, per qui no ho sàpiga, és aquest sexe que és així com correcte, que no és per tirar coets, però que també és avorridot i costa reconèixer-ho. És el sexe rutinari, el sexe que tenen les parelles que porten molts anys, que habitualment n'hi ha un dels dos que no està gens content amb aquesta situació perquè és difícil i no es queixa, no s'atreveix a queixar-se.
0: Ah, carai!
4: Hem d'anar una miqueta en compte del que expressem quan expressem la nostra sexualitat, perquè potser estem demanant-li a l'altra persona que s'avorreixi, que no vulgui estar amb nosaltres o que marxi a buscar una altra persona. No, a vegades, una mica la conclusió és, a vegades ens preocupem més d'arreglar-nos per anar a la feina que d'arreglar-nos per la nostra parella o fer una cosa doncs, dedicant-li prou atenció. I això no pot ser.
0: M'estàs dient que en el segle XXI encara a les parelles els hi costa parlar de sexe? No es parla de sexe o què?
4: Gens. Hi ha d'haver molta complicitat i han de ser bons amics
0: ja
4: perquè la conversa funcioni bé, perquè si no et poden dir que ets una escalfa braguetes o una fresca o simplement tenir el malentès de que el que tu vols parlar no és important, que és una tècnica de flirteig. Les dones som etiquetades molt sovint.
0: A les dones no sé, però a tu sí, no, que t'etiqueten.
4: I tant. Tu mira't a les meves xarxes socials, estic etiquetada per tots cantons. Tinc a seguidors i seguidores que ja els hi va bé, que precisament volen aquest perfil i aquest discurs i aquesta conversa. Però també hi ha molta gent que em diu, però per què et fas fotos del cul al lavabo? O per què... I jo dic, i per què no? Quin problema hi ha? No veig per què m'hauria de preocupar.
0: No, això de fer-se fotos al cul a llocs públics no és habitual.
4: Sí.
0: Morbós sí, deu ser, no?
4: Ara a l'hivern la veritat és que he parat una miqueta perquè
0: fa fred.
4: T'has de treure moltes coses i... Bé, ja saps que es faig a lavabos públics.
0: Sí, sí.
4: En tota la cosa aquesta de que em poden enxampar, de que pot sortir algú i trobar-me allà amb el mòbil fent-me la foto...
0: Al cul.
4: I té la seva gràcia. I també perquè la geolocalitzo. I en la geolocalització, doncs a la Farga, al Corte Inglés, a botigues de moda, es troben que la gent va veient bolsos, sabates, un cul.
0: Mira, és diferent.
4: I m'agrada molt observar la sorpresa que produeix, perquè al cap i a la fi tampoc no és una cosa tan de l'altre món, eh?
0: No, un cul és un cul.
4: Jo ho trobo fantàstic.
0: Creus que totes les dones tenen la mateixa capacitat per entendre amor i sexe?
4: Les dones tenen la mateixa capacitat d'una rambada d'aquestes salvatges i no estem per històries, o tenim moments que estem més sensibles. Té molt a veure amb el nostre ritme biològic, l'ovulació, les edats, tota una sèrie de coses, però és un altre prejudici. Quan una dona es vol desfermar, es desferma.
0: Ah, sí?
4: El que hem d'entendre és que no és pecat, no està malament voler un clau estupendo, ràpid i fins i tot salvatge, i que no tenim l'obligació de posar-hi aquesta càrrega emocional. Jo sempre explico, quan he fet xerrades, sobretot a gent jove, a gent adolescent, que l'important és que no idealitzin tant la primera vegada, perquè està claríssim, vull dir, hi ha molt poquetes probabilitats de que aquella persona primera en la que estaran sigui la persona de la seva vida, perquè tenen 16, 18 anys, i jo almenys els hi desitjo que tinguin unes quantes experiències més. I crec que això ho continuem fent al llarg de la nostra vida, molt, les dones, per una pressió social de que sembla que has de tenir una parella estable i casar-te i tenir fills i totes aquestes històries, i això ens limita.
0: A veure, Roser, si ens aclarim, per tu el sexe, sigui amb amor o sigui sexe, què és?
4: És un joc. Llavors, jo crec que es pot jugar a tot si cada un dels dos accepta els papers. Mira, és com quan eren nens i jugàvem a indis i cowboys.
0: Ah, carai.
4: Doncs a vegades feies d'indi i a vegades feies de cowboy, però no paraves a pensar, jo vull fer això o vull fer l'altre, si no, no jugo.
0: I per jugar com s'ha de jugar, què hem de fer?
4: El que hem de fer és, primer, averiguar què és el que volem, individualment. Jo abogo molt per la masturbació com a primer pas per una felicitat sexual plena.
0: Ah, la masturbació va bé per una felicitat sexual plena.
4: Va bé per tot, i sobretot per tenir consciència de tu mateix. Si tu vols tenir parella, vols que l'altra persona t'aporti coses, es comuniqui amb tu i tot això, tu també has de saber com ets i què vols i què necessites. I no hi ha millor manera que anar una miqueta entrenadet de casa. I jo crec que la masturbació, en tots aquests tabús i tot això, és com que ens l'hem carregat. Fins i tot hi ha dones que en algun moment pensen que si la parella es continua masturbant quan ja tenen una relació estable, vol dir que és com una mena d'infidelitat, que no en té prou amb ella. I no, al contrari, si estimes a la teva parella, no t'agrada més que estigui relaxadet i content?
0: Doncs sí, mira.
4: Doncs això ens haurien d'aplicar, de que no té res de dolent, de que cada un que faci el que vulgui.
0: Això sí que m'agrada, cadascú faci el que vulgui. I ara, per acabar ja, digue'm la més gran veritat sobre el sexe.
4: La veritat és que ningú obliga a ningú a estar amb un altre. Ja no estem a l'edat mitjana.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Heu flipat o no heu flipat?
2: Tens sort. Tens Ràdio Vila Sacra.

0: Si quelcom no saps de què va, res millor que investigar.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: eso sí. Me...
1: La emisora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.
3: Perdó.
4: L'existència del divorci ha facilitat la frivolització, la banalització del matrimoni?
3: Jo penso que sí. Que l'existència del divorci l'ha facilitat i sobretot l'ha facilitat pel fet de que sobretot el fet de donar pàbul i l'existència de que per una banda és molt important la la importància dels drets individuals, que és molt important donar-los aquesta importància.
4: No ho he entès bé.
3: Doncs no ho he entès bé, vostè.
4: Molt bé.
5: Sí,
6: és Ràdio Vila-sacra.

només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: RadioVilaSacra.cat.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fes volar la imaginació.
5: Sí. Eternament.
6: Ai. L'opció dels que en saben.

0: la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Cada setmana és un nou repte. I si intentem ser positius, els divendres ens provoquen certa lleugeresa al pensar que ja en tenim una altra de passada. Que potser estem una mica més a prop de veure aquella llumeta al final del túnel i amb el cap de setmana arriba el confinament perimetral. Els concerts em permeten moure'm pel nostre país petit i sovint és fàcil de detectar el meu accent gironí i empordanès. El millor arriba quan em pregunten d'on sóc. I jo m'omplo d'orgull quan dic que sóc de l'Empordà. Sé perfectament la reacció que provoca les meves paraules. Sovint se'ls posen els ulls com taronges i les dents llargues. A algú li pot semblar un xic exagerat, però el casal català de Luxemburg em van dir: «Vius al millor lloc del món». Pot ser la millor excusa per descobrir nous racons, nous camins, noves cales, nous paisatges. Sense quasi ni moure'ns a casa, ens podem passejar pel nostre Empordà ple de pobles únics, autèntics, encisadors. I després podrem tornar a dir, més alt i clar que mai, i amb el nostre accent tan únic, sóc de l'Empordà.
5: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
6: Chimpom! Hey! Chimpom! Aquí, 107.

0: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
1: WhatsApp de ràdio Vila Sacra 656. De nou, 70, 62. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
0: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 3 mesos de vacances per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat de Catalunya fins al pròxim 8 de setembre, Toni Condé.
2: Els alumnes s'acomiaden de professors i companys. Ja pensen en què faran aquest estiu.
3: Faré casals, aniré a la platja.
4: Aniré a la platja.
5: Aniré als francès, italians.
2: Estan contents, però també trobaran a faltar la gent de l'escola.
6: A la Laia, a la Gina, a l'Emma.
7: A les professores també.
8: Sí, també.
9: La meva professora, que porto 2 anys i mig amb ella, segurament ja no la tindrem, i això em fica trista, i a part se'n va un company meu de classe.
2: Les famílies valoren un curs que ha estat marcat per les mobilitzacions docents i afronten un estiu on a vegades és difícil conciliar.
10: Bueno, aquest curs ha sigut bastant intens pel que fa a les reivindicacions dels docents. Ho hem viscut bé perquè, clar, estem doncs, amb ells donant-li suport i tot.
11: Estem contents que comencin les vacances, però també el mes de juliol és complicat per la gestió i la conciliació entre la feina.
2: Una de les incògnites de cara al curs que ve és veure com continuaran les protestes dels docents.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raones prou. Al quedar enganxats sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
4: Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
5: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
1: 972 51 12 68. Un viatge en el temps.
2: Experiències del confinament.
3: Vull dedicar aquesta cançó a tots els meus amics que fa temps que no he vist.

si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, IAPA.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra, feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui cal més feina i menys ximpleria.

Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
2: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
1: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança. Matí, migdia.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: La millor resposta.
2: Té, filla, avui per berenar un flam.
3: Està caducat.
1: Sabíeu que les llars catalanes es malbaraten més de 150.000 tones d'aliments l'any? El malbaratament alimentari és responsabilitat de tots. Planificar la compra de manera responsable, ordenar adequadament la nevera i el rebost o reaprofitar i congelar les restes dels àpats són algunes mesures per prevenir-lo. Lluitem contra el malbaratament dels aliments. Tots hi sortirem guanyant.
3: Papa,
2: Què
1: veure anar? 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Bernat Noel Tifón, què tal? Bona nit.
2: Hola, bona nit. Com estàs, Toni?
1: Quin gust tenir-te aquí al programa.
2: Igualment, un gran plaer. Moltes gràcies.
1: El Bernat Noel Tifón és psicòleg forense, és doctor en medicina legal i forense, és professor de psicologia jurídica de la Universitat de Batoliva, dirigeix la seva pròpia consultoria de psicologia legal i forense a Barcelona, és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors i has treballat en casos que a mi sempre m'han impactat molt. Bernat, no sé, el crim de la menor de Vilanova, el quàdruple crim del pistoler d'Olot, el crim de la Guàrdia Urbana.
2: Sí.
1: En realitat, la teva és una feina complexa. Eh?
2: És complexa. I m'hi passo hores, i dedico hores, i vaig a les presons, visito els interns, m'expliquen les seves històries, o les seves versions dels fets, i a partir d'aquí, doncs, vaig a les sales de justícia, i a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs els operadors jurídics, doncs, decideixen doncs, el devenir i el futur d'aquest tipus de persones.
1: Per entendre'ns, tu redactes l'informe que després veu el jutge, no?
2: Correcte, efectivament, redacto l'informe. Moltes vegades, doncs, aquests informes, com són de sumari, és un concepte tècnic, jurídic, doncs han de ser signats per dues persones, en aquest cas sóc jo i el meu company, és el doctor Josep Soler Puig, que és metge psiquiatre, i anem a les sales de justícia i anem, doncs, a declarar el contingut del nostre informe als operadors jurídics.
1: Quina feina tan complexa. També saber aprendre, a veure si el que t'estan dient és veritat o no és veritat, no?
2: Sí, però el que nosaltres fem és, diguem-ne, el que és l'avaluació clínica. L'avaluació clínica psiquiàtrica, psicològica, psicopatològica, i el que fem, o el que reflectim en el cos, als nostres informes, és si aquesta persona, doncs, en el moment de cometre els fets, tenia les, i és el més important de tot, si tenia les capacitats cognitives i volitives atenuades, afectades, o bé mantingudes. I això els operadors jurídics ho tradueixen en el seu llenguatge jurídic i consideren, doncs, si apliquen la totalitat de la pena o una rebaixa de la pena, o bé d'alguna manera consideren eximent.
1: Fa uns dies ens va venir al cap el cas de la Giselle Pellicot.
2: Sí.
1: Per exemple, dius, com és possible que hi hagi un tio que droga la seva dona i la prostitueix durant, no un dia, sinó de manera continuada,
2: en el
1: no?
2: temps.
1: Que és absolutament...
2: I amb diverses persones.
1: I amb un bon nombre de persones.
2: I
1: una altra cosa, Bernat, que va ser al·lucinant, que és descobrir que no era un cas únic. És a dir, que hi havia altres tios que havien fet el mateix amb les seves dones.
2: Hi ha moltes vegades que succeeix que quan surt a la premsa o surt a les mitjans de comunicació un únic cas, com per exemple el tema de la manada de Pamplona,
1: exacte,
2: a partir d'aleshores és quan va sortir un gran, diguem, nombre de casos o casuístiques semblants o homòlogues o anàlogues, digue-li com tu vulguis, però que al cap i a la fi és el mateix punt denominador comú.
1: Tu i jo som amics fa molts anys.
2: Sí,
1: et faré una pregunta molt,
2: sí,
1: molt directa.
2: Sí.
1: Algú pensarà, sí, els tios no acabem d'estar bé del tot, no?
2: Els tios.
1: Sí, sí, dic els tios.
2: És clar, anem a veure. Sí.
1: És a dir, clar que hi ha dones que cometen...
2: sí, i tant.
1: Però majoritàriament, si te n'adones, fixa't de què estem parlant, no? Estem parlant de tios que prostitueixen a les seves dones que prèviament han drogat. Tu has parlat de les manades.
2: Exacte.
1: Grups de 4 o 5 tios que se'n van a violar. Ostres, què ens passa als tios?
2: Què ens passa als tios? Sí, efectivament. A veure, anem a veure. Des del punt de vista de la criminologia, el que és el sexe masculí sempre és el punt estrella de, diguem-ne, de la comissió dels fets criminològics. Sempre, sempre. Ja sigui justament de tipus de crims, de criminològics, de delictes de sang, d'acord? Com delictes de tipus sexual. Però per què? Perquè d'alguna manera, doncs, la nostra condició fisiològica, genètica, biològica...
1: Educacional?
2: Tenim, educacional també pot ser possible, evidentment, tal qual, doncs fa que el nostre sexe masculí, doncs, es desenvolupi o es manifesti més agressivament que no passa al sexe femení. Clar, el sexe femení té els estrògens, el progesterona, tot a nivell biològic, vull dir, que modulen més suaument aquest tipus de comportament. No exclou, ni molt menys, en absolut, perquè també la figura femenina també pot desenvolupar algun tipus de conducta sexual esbiaixada des d'un punt de vista social. El que passa és que també, i és veritat, és que des d'un punt de vista social la conducta criminològica del sexe femení està més apaivagada o més disminuïda, més diguem-ne, amagada entre cometes, i això els operadors jurídics i la gent que treballa en l'àmbit jurídic és així. De fet, jo explico als meus alumnes i sense ànim ni molt menys en absolut de crear cap tipus de polèmica, però és el que jo dic als meus alumnes, és que quan un home mata una persona, se li cau la totalitat de la pena, perquè m'entenguis. Ara bé, quan una dona mata, o inclús un menor mata, és a dir, els menors i o les dones, en aquest sentit, el tipus de condemna és més suau en aquest sentit. I això és una cosa que ho sabem a l'àmbit professional com del quotidià.
1: Una de les notícies que m'han horroritzat més en els darrers temps, aquell matrimoni que va ser detingut perquè el seu fill, que només tenia un mes, presentava símptomes de maltractament, fins i tot de violació. Després vam saber que la dona també, d'alguna manera, no se n'ha parlat més, no? Però que havia sortit de la presó, perquè sembla que també era una víctima d'aquest tio, no? Com es pot arribar a fer una cosa com aquesta?
2: I moltes vegades, se'ns fa difícil poder explicar des del punt de vista de la psicopatologia, de la psiquiatria, de la psicologia, si aquesta persona té algun tipus de trastorn mental. De fet, moltes vegades no hi ha cap tipus d'explicació. Hi ha moltes vegades que la gent actua per maldat. I aquesta maldat es manifesta. I aleshores, el que passa és que la paraula maldat només arriba fins a lo que arriba, que és la paraula maldat. No té cap tipus de connotació clínica, en aquest sentit. Pot existir algun tipus de connotació clínica si això va aparellat amb una etiqueta diagnòstica clínica internacional, als nostres manuals internacionals. Però quan és maldat per maldat, literalment, això no té cap tipus de connotació clínica. Senzillament, aquesta persona actua per amb alevosia i amb total impunitat, o creença de la impunitat, que no li caurà cap tipus de penologia a nivell jurídic.
1: Sí, això des del punt de vista legal està clar, però allà on la majoria dels éssers humans veiem a un nadó d'un mes,
2: això,
1: que és el nostre fill,
2: clar,
1: aquest tio que va i viola aquest nadó, no recorda que és el seu fill? No té un sentiment d'estima, d'amor cap a ell?
2: Hauríem d'analitzar el tema. Clar, anem a veure, aquestes preguntes són escaients, són idònies si fas justament el que és l'exposició directa amb la pròpia persona. Jo l'única cosa que sé és pels mitjans de comunicació. Ara bé, aquest, permet l'expressió col·loquial, aquest intríngulis que tu estàs explicant molt bé, l'hauríem de preguntar cap a ell. Si realment aquesta persona, que és el propi pare biològic, justament el seu propi fill, té algun tipus de sentiment que es reflecteixi justament a la seva pròpia vida, al seu propi nadó d'un mes de vida, únic i exclusivament un nadó que evidentment encara està per desenvolupar-se, ja no només a nivell psicològic, evidentment, perquè és un nadó, però a nivell biològic. I per tant és una persona molt fràgil, és una personeta fràgil i molt vulnerable, i que evidentment aquesta persona, que en aquest cas la figura del pare, que hagi desenvolupat una actitud criminològica d'aquesta envergadura, no? d'aquesta diguem-ne magnitud, doncs s'han aprofitat del desvaliment del propi nadó literalment per poder-se beneficiar-se
1: carnalment. Quin fàstic, eh?
2: Tal qual.
1: És brutal, eh?
2: Que la paraula maldat només arriba fins a lo que arriba, que és la paraula maldat. No té cap tipus de connotació clínica en aquest sentit.
3: La bondat té el límit de no arribar mai a fer la maldat, però la maldat no té límits. Aquest és el problema de la gent amb maldat.
4: Tu, de quin grup formes part?
5: Tu pots ser part del canvi.
3: Si voleu qualsevol arxiu dels que matem durant les 24 hores del dia, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

0: Ringing, ringing, super ringing.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que compleixi les següents condicions bàsiques: ser major d'edat, pesar 50 quilos o més i, en cas de ser dona, no estar embarassada. Recordem que abans de complir els 75 anys, més del 70% de la població necessitarà rebre sang o productes derivats. Al web donasang.gencat.cat hi ha tota la informació relacionada amb la donació de sang: preguntes freqüents, usos de la sang, punts de donació fixos i mòbils i notícies relacionades amb la donació.

0: estimem i construïm. Desitgem, descobrim, gaudim i transmetem.
1: Connectar amb la ciutadania i ser motor d'impuls del català.
0: Potenciem.
1: Són dos dels grans objectius del nou pla estratègic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
0: Imaginem, creiem, vivim i connectem.
2: Ràdio Vilasacra des d'aquest punt de Catalunya.
3: Ràdio Vilasacra.cat.
1: Els detalls del nou pla ja es poden consultar al web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Sentim la comunicació local.
5: Benvinguts a la ràdio.
6: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
7: Contestador 972-51-1268.
6: Què pots dir el que vulguis?
7: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
6: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
7: Contestador 972-51-1268.
6: Pots dir el que realment et dongui la gana.
7: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
8: Bona tarda, sóc l'Alberta Aguiler Montseny. Avui us explicaré un haiku. Veig sobre el teu nas tots els sols aquestiu. Les seves fiues.
9: Som aquí, som amb tu, perquè la ràdio és això, escoltar-te, acompanyar-te, treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara

0: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continues te tomando la broma?
1: Un programa
4: per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
1: Un programa on
6: no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
7: Ningú no et dona tant.
1: Sens dubte. No sé si m'entens.
8: Informació, música, entreteniment.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. Y punto.
1: Som aquí.
2: Radio Vila Sacra.
1: Obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
4: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
6: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Ràdio Vila Sacra, senzillament.
8: A Vila Sacra compartim cultura.
0: Ràdio Vila Sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
9: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila Sacra. En exclusiva.
10: Miralls de memòria.
11: En el 107 de la freqüència modulada.
12: Passió per la ràdio.
13: Te voy a contar un cuento buenísimo, mira. Es estupendo, mira. Es un loro que dice... No, verás, no. Antes... O sea, es un matrimonio. Y el matrimonio están comiendo. Y dice el marido, dice... Verás, no, dice... No, no, el caso es que... No, no están comiendo. Habían comido. Y el marido le dice... O sea, al revés. Le dice la mujer al marido, dice... ¿Me vas a traer un loro? Dice, sí. Dice, ¿me vas a traer un loro? Y dice el marido, hombre... Dice... ¿Cómo es, hombre? Si es muy bueno que al final verás cómo es, hombre. Es que me voy al de las tijeras. No, ya verás. Es un matrimonio y dice la mujer, ¿me vas a traer un loro? Y dice él, sí. Dice, bueno, con que va por la calle y había un escaparate con dos loros y entra muy decidido y le dice el dependiente, ¿quería usted el décimo? Dice el hombre, dice, hay dos, ¿cómo? O sea, el resumen del chiste es que él se creía que era una lorería, que vendían loros, y era una lotería que tenían dos loros en el escaparate, y es muy bueno, lo que pasa es que yo no te lo cuento bien.

0: Talleres Comunicació.
1: Realitzem projectes tècnics, instal·lació d'enllaços i emissores de ràdio i de televisió, càmeres de videovigilància, instal·lació d'equips de so professionals, xarxes informàtiques, lloguer de pantalles de vídeos, lloguer d'equips de llum i de so i fibra òptica.
0: Talleres Comunicació.
1: Per contactar amb nosaltres, fes-ho a través del 972 50 67 54 o a través del nostre correu electrònic sallerestelecomunicació@gmail.com.

0: si t'aixeques de matinada abans que surti el sol. Podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A Bon Preu i Esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
2: Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: Bé, no? Cap de setmana memorable?
3: Pareu bé l'orella.

0: els caps de setmana, passen coses, coses bones.
1: Sintonitzes
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra, l'emissora de l'Empordà.
4: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: mun...
1: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
2: T'hi apuntes?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Vull saludar a una amiga meva que anàvem a l'escola juntes, que es diu Llúcia, que estarà escoltant, que em va aturar pel carrer dient, escolta, diu, tu truques per la ràdio? I jo dic, sí. Diu, ah, diu, és que, esclar, el dia que vaig dir que a mi tothom em coneix per Angelina, diu, és que ja m'ho semblava, diu, però no sabia si era, doncs mira, una salutació per ella si m'està escoltant. D'acord? Bon cap de setmana per tothom. Adéu, adéu.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
1: Repetiràs.
6: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
7: Escolta, nano, vius en un piset petit, dorms en un llitet petit i tens una empresa petita. I ara que has trobat un pis com cal, estàs disposat a perdre'l.
8: Digues no
7: a les imposicions, digues Novo. Aconsegueix el teu certificat de solvència gratuït a Novo Afonés i seràs tu el llogater escollit. Novo, la garantia del lloguer.

0: setmana memorable?
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Les patronals continuen alertant dels efectes de l'absentisme laboral. Pimec calcula que les baixes i les absències a la feina ja tenen un cost equivalent al 10% del PIB. Cristina Martín.
3: Les baixes laborals s'han convertit en la gran preocupació de les patronals, mentre que els sindicats demanen no demonitzar els treballadors. Una qüestió que coincideixen està afectant especialment els més joves. Josep Ginesta, secretari general de Pimec, i Mònica Pérez, responsable de seguretat laboral de Comissions Obreres, en declaracions a Ràdio 4.
4: Abans de la pandèmia, els joves tenien una incidència de baixes laborals infinitament menor que els majors de 55 anys. En la postpandèmia s'ha incrementat la incidència amb els joves extraordinàriament.
5: Tenen pitjor qualitat en el treball, no? Tenen més pobresa laboral, més pobresa econòmica, vull dir, hi ha raons, de sobres i conegudes per aquestes baixes mèdiques.
3: Per a Pimec, una de les solucions passa per descongestionar l'atenció primària, amb l'objectiu de derivar les baixes a les mútues, fent que siguin elles les que donin l'alta.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
6: Ai, quines ganes de fer vida normal. Vida normal, però justa. Sense discriminacions. I no tenir por. Un moment. He dit que volia fer vida normal? I la vull ara.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
2: Papa, m'expliques un conte?

0: Els continguts més originals i variats.
1: Ràdio Vila-seca.
0: L'entreteniment més ampli.
2: Ràdio Vila-seca.
0: Les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local.
1: Ràdio Vila-seca.
0: Diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell i en el teu idioma. Més varietat, més proximitat. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà

cop que balles amb aquest vinil, estem aquí. Cada cop que devores un llibre, estem aquí. I amb cada videotrucada amb els teus, també estem aquí. Sempre hem estat amb tu i ara més que mai. Et seguim acompanyant amb el millor en tecnologia, homes i cultura i t'ho portem a casa.

0: I parlant d'emocions...
1: 76.
2: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: entendre l'astrologia mai havia estat tan fàcil com ara. Montse Valldepérez ens presenta l'espai Astrologia per a tothom. Com ens afecten els astres, els elements, els signes, tot. Si vols contactar amb l'astròloga Montse Valldepérez, ho pots fer trucant al telèfon 647 93 41 72.
1: Igual que molts dieu que a vegades els canvis de temps us afecten, jo no sé si això és una cosa que està estudiada o no. Jo, per exemple, sí que us dic que quan arriba el vent, pues a mi el vent m'afecta. Hi ha algú que està operat d'alguna cosa i que quan arriba canvis de temps, pues això l'afecta. El tema de les llunes també diu que afecta i bastant. I els astres els tenim una mica revolts, també us ho he de dir. Així que avui, mira, rebem amb la il·lusió, com sempre, de tindre aquí a la Montse Valldepérez per a que ens parli d'aquesta situació, dels astres, però també per a que ens parli dels diferents signes del zodíac. Montse, bon dia.
2: Bon dia. Ai, que ho tenim tot molt revolt. Hi ha moltes conjuncions, moltes coses que ens fan estar una mica inquiets. La majoria de gent, jo com tracto molta gent, al final acabo de fer de psicòloga sense ser psicòloga.
1: També,
2: però bueno,
1: també,
2: la gent el que vol a vegades és que els escolten.
1: I és parlar, efectivament.
2: Sí. I em trobo que molta gent està com en crisi d'ansietat, està en una tristor que no acaba d'entendre per què està tan trist. Tot això mos ho fan aquestes conjuncions astrals que hi han. O sigui que tampoc no mos agobiéssim. Això quan s'anirà posant al puesto, pregunteu quan, doncs ben bé no se sap, perquè quan uns se posen a bones, els altres se posen encarats. O sigui que tardarà una miqueta. Però que mos ho prenguéssim en calma, perquè hi ha molts moviments astrals i això fa que estiguem, que el nostre estat d'ànim se vegi una miqueta tocat. I ja veureu avui en tots els signes com tothom té alguna miqueta de cosa que no s'acaba de posar al puesto. O sigui que estéssim tranquils, són los astres, és un moviment que hem d'acceptar i que hem d'anar acceptant, que no tenim un altre, però que la majoria de gent, ja veureu com sí, que estan en estressos, estan en ansietat, doncs bueno, paciència,
1: que direm, no? Sí, paciència. De Montse, anem a començar en Àries, un signe que no coneixes molt de prop, és un signe de foc i el seu regent és Mart.
2: Pues mira, jo comencem en lo d'estrès i l'ansietat. El seu regent, Mart, està fent precisament una conjunció en la Lluna. Si hem mirat ahir la nit o esta matinada i hem vist la Lluna, i molt propet de la Lluna un puntet brillant, allò és Mart. Que està conjunt amb la Lluna. Clar, aquí està lluny, perquè nosaltres el veiem molt prop de la Lluna, però està molt lluny de la Lluna. Però sí que fa una conjunció que diem en la Lluna. Què farà? Això farà que estiguéssim, doncs, el que hem dit, una mica d'ansietat, un moment d'estrès o de tristor, però bueno, la Lluna també sabem que és molt ràpid i que passarà en seguida. Després no passarà un altre que també ens afectarà una miqueta. Però bueno, ara com ja ho sabem, que això ens ho fan els astres, ja ens ho prendrem d'una altra manera.
1: Vale, perfecte. Pues bueno, Àries és un. Seguim amb Taure, que és un signe de terra.
2: Sí, que té a Venus. Els Taures esta setmana estaran més tranquil·lets en el que respecta al seu estat emocional, encara que tenen que posar una atenció especial al que el fa al seu entorn laboral. Per què? Perquè poden tindre alguna desavenença en algun company. Vale? Tindran un moviment en la feina, la casa on tenim el treball, que poden tindre alguna desavenença. Pues bueno, ja sabem, no? Ja estem alerta d'això, d'això ens va a l'horòscop.
1: Vale. De Taure a Bessons. Bessons és aire.
2: Aire, que tenen a Mercuri, el signe de Bessons. Recomanarem esta setmana que tinguin cura de la seva alimentació.
1: Sí.
2: Que fer una dieta depurativa no els hi aniria gens malament. A ningú ens aniria gens malament, perquè
1: ja, és el que hem dit. Sí, sí.
2: Que és tot que hem fet. Però els Bessons especialment. O sigui que si volen començar alguna dieta depurativa els anirà molt bé, perquè és un moment propici i els beneficiarà molt. O sigui que vinga, Bessons, a dieta depurativa.
1: Molt bé, i ara anem a parlar de Cranc, que és un signe d'aigua.
2: Pues mira, precisament que té la Lluna és el seu regent i està fent, bueno, la Lluna plena en Cranc, o sigui que és una cosa, el meu home que és Cranc diu, ui, la Lluna plena en Cranc, què? Dic, tu tranquil·let, no passarà res que tu no vulgues. Però clar, estan molt més emotius, estan més romàntics i més complaents. Pues mira, els que tingueu Crancs al vostre voltant, què heu de fer? Pues aprofitar-ho.
1: Molt bé. De totes maneres, els crancs o els signes d'aigua sempre són signes que pensen també molt amb els altres, no, Montse?
2: Sí, són molt... Són els crancs, siguin homes, siguin dones, són molt marones. Uh-huh. Allò que... Protegir tots els que tenen al voltant. Doncs, pues, bueno, quan tenen la lluna fent el ple al seu signe, doncs, pues, bueno, estan en el seu auge.
1: Això es dona en los signes de, en los signes d'aigua, Montse? Per exemple, peixos o escorpí? Això, que són, sí, que pensen amb els altres, sí?
2: Clar, és que pensa que l'aigua és la sensibilitat, són els sentiments, uh-huh, vale? Llavors, clar, el que passa que si tenen un mal aspecte en algun altre signe, ja de la seva carta natal, llavors això va més cap a ells, va més amb el pla d'egoisme, però normalment sí, se dediquen molt als demés, estan molt per la família, estan molt, és, són els sentiments, l'aigua, uh-huh, són els sentiments.
1: I Lleó és el foc, la passió, a veure, uh-huh, què mos pots dir de Lleó.
2: Bueno, Lleó és el sol, és el seu regent, i precisament el sol lo tinc esta setmana oposat al seu signe. Pues que estaran una miqueta més apagats, eh? I com hivernant, que això també mos està bé, perquè els Lleó, ja sabeu, que són una miqueta estressants, Pues bueno, los del seu voltant estaran més tranquil·les, però no us penseu, perquè estaran carregant les piles també, o sigui que potser la setmana que ve que els passe esta oposició que tenen al sol, que estiguin en plena forma, o sigui, mm-hmm, que de moment tranquil·les.
1: Molt bé. Verge és un signe de terra, Mercuri és el regent de Verge.
2: Pues aquí també verem que el seu regent és el que tenen fent un mal aspecte i farà que la comunicació, ja sabeu que Mercuri és el planeta de la comunicació, el que ens permet comunicar i com ens comuniquem. Pues la comunicació farà que no funcioni esta setmana, tal com ho tindria que fer. Què tinc que fer? Si tenim coses que tractar amb familiars, en amics, el que sigui, coses importants, deixem passar uns dies, perquè ara no serà propici.
1: Mm-hmm. I Balança és un signe d'aire, Venus és el regent de Balança, anem a seguir avançant.
2: Estarem més tranquil·lets, més tranquil·lets i relaxats, ja que pues, no tenen cap planeta interferint a la seva trajectòria, o sigui que aprofitar el bon moment, tranquil·lets i relaxants. Veus, estos no tenen res que els faci, ja són un dels que no tenen res que els faci un mal aspecte.
1: Mm-hmm. De Balança passem a Escorpí, signe d'aigua i Plutó és el regent.
2: Pues mira, estaran un tant mandrosos els d'Escorpí, deixaran les coses per l'última hora, i això que pot passar, pues els pot produir estressos en algun moment, perquè clar, si no fem les coses al moment que toca, després quan toca, ui, que ja no sóc a temps. Uh-huh. Però esta setmana estaran mandrosos, no tindran ganes, i el temps ja mos fa estar mandrosos, però bueno, ells principalment estaran així, pues bueno, els contemplem una miqueta.
1: Uh-huh. Sagitari és signe de foc, Montse, com ho tenim esta setmana el Sagitari?
2: Ai, una miqueta complicat. Mira, un mal aspecte entre el seu regent Júpiter i Saturn pot fer que estiguin una mica inquiets esta setmana, no sé si ho has notat.
1: Digues.
2: Doncs pues mira, tenen a Júpiter i Saturn. Júpiter és el que mos ajuda i Saturn el que mos somet. I aquí serà un estira i arronsa entre un que mos vol ajudar i l'altre que mos vol fer complir. És el que et passarà a tu. Estaràs una mica més inquieta, però bueno, ja saps el què, que els planetes pues, estan una mica fent-te la guitza.
1: Vale. Perfecte. Doncs pues, bueno, ja quien avisa no és traïdor, Després del Sagitari anem als Capricorn, que és un signe de terra. Estan una mica més tranquils, sí, los Capricorn, Montse?
2: De moment sí, estan tranquil·lets, Ja veurem la propera setmana quan el Sol s'ajuntarà amb Plutó, perquè la pròxima setmana el Sol farà una conjunció en Plutó. Clar, llavors...
1: se complica.
2: Una miqueta, però bueno, de moment... Bé, amb aquesta setmana, tranquil·litat.
1: Perfecte, molt bé. I anem, ja només m'en queden dos. Un és Aquari...
2: Pues mira, de moment molts canvis. Ja ho vam dir que tindríem molts canvis, principalment perquè els del signe d'Aquari entrava Plutó en el seu signe, i així aniran seguint en canvis, uns per bé, uns altres per no tan bé, però ja estaran, hi haurà molts canvis a la seva vida en els Aquari.
1: Molt bé. I acabem dins l'aigua, amb els peixos.
2: Pues mira, els tres planetes que estan passant pel seu signe, pues de vegades fan un efecte de més benevolent, segons l'aspecte que facin. Quan diem que tenen molts planetes al seu signe, què passa? Que estan pues, més estressats, allò que diem, quan tens molta gent per casa, te posen nerviós, però això és el que els passa als peixos. Perfecte. Que tenen molts planetes per la seva casa, pel seu signe, i els farà estar una mica més nerviosos.
1: Pues
2: però bueno, això ho aniran resolent.
1: La setmana que ve més i millor, no sé si hi ha alguna cosa més que vulgués comentar avui.
2: Doncs pues no, em sembla que hem fet una mica tot complet,
1: I tant.
2: Ens han dit a cada un preparats, Preparats a lo que ve.
1: Pues preparats a tot el que mos arriba. Que els astres t'acompanyen. D'acord, Montse, gràcies, adiós. Bon dia.
3: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
5: Pues no me n'entero.
6: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
3: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
7: Oh.
8: Ole.
7: Oh.
9: 107.
10: Radio Vilasacra.
8: Ole.
11: Radio Vilasacra.
12: 107.
11: La més musical de l'Empordà.
12: Freqüència modulada.
13: Els nous dispositius i serveis en línia ofereixen molts beneficis als menors, però també certs riscos. La protecció dels nens i adolescents a internet és una responsabilitat també de la família. Per això, el Consell Audiovisual de Catalunya els ofereix eines i recursos. Proposa recomanacions a les famílies i als menors

0: simplement brutal.
1: Yeehaw, the Snickers!
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
0: Amb el suport de sexydream.es
4: comença a haver-hi nivell.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirma. Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
4: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
3: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
4: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
3: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
5: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Idees de bombero.
8: Molt bé.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I la Fundació Catalana ELA, Miquel Valls, demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 plus de dependència extrema. 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats, avisant que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors. Mar Riera.
2: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals, cobrint així el cost real d'un servei d'atenció continuada. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa d'altres comunitats.
3: El complement de gran invalidesa és una ajuda per ser cuidat. En canvi, el grau 3 plus és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària per especialitzada. Són cures especialitzades. Nosaltres, si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem, ja sigui perquè un familiar pugui deixar de treballar i acompanyar-nos, com per contractar un servei, no?
2: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut el grau 3 plus de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes per motius diversos, com ens explica Sallés.
3: Tenen el grau 3 plus reconegut, però no volen tirar endavant amb els serveis, ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
2: La Fundació Catalana d'ELA, que té més de 670 malalts a Catalunya, demana a la Generalitat un sistema d'ajudes més flexible per garantir una vida digna a tots els afectats i avisen que molts

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Riu, riu.
1: Tinc la sensació que em falta alguna cosa important.
2: Aquí observem, pensem, raonem i triem la millor selecció de tota una vida audiovisual.
3: Quina feinada, no?
4: Un país per voltar. Amb Fèlix Martín. La proposta.
5: La proposta d'avui és per visitar el monestir medieval de Sant Pere de Rodes, un recinte i un entorn espectaculars al mig del Parc Natural del Cap de Creus, dominant la badia del Port de la Selva.
6: Es troba situat al cor del Parc Natural del Cap de Creus, al municipi del Port de la Selva. L'origen dels tres monuments que formen el conjunt monumental encara és desconegut avui en dia, i aquests tres monuments són, d'una banda, el castell de Sant Salvador, documentat al segle XIII, però que sabem que el seu origen, i sobretot pensant en l'enclau estratègic on es troba, ha de ser molt més antic. Llavors tenim el poble i l'església de Santa Creu de Rodes. És un lloc que es troba a uns 700 metres de distància del monestir i del castell. Actualment és un jaciment arqueològic, l'hem estat excavant des de l'any 2006, i per últim, el més important de tots aquests edificis, el més impressionant, el més imponent, sens dubte, és el monestir de Sant Pere de Rodes. També d'origen desconegut, és un edifici on podem trobar-hi construccions des del segle X fins al segle XVIII. La part més important de Sant Pere de Rodes és, sens dubte, la seva església. L'església es va començar a construir a finals del segle X, es devia acabar a mitjans del segle XI, i és un edifici realment espectacular, sobretot perquè s'hi va utilitzar un sistema de construcció que és únic en els edificis medievals. És un sistema basat en pilars i dobles columnes que sostenen la nau central. A banda de l'església, a Sant Pere de Rodes hi podem trobar dos claustres. Al monestir de Sant Pere de Rodes hi va viure una comunitat de monjos benedictins durant pràcticament 1000 anys. I avui en dia Sant Pere de Rodes és un espai magnífic on podem venir a visitar-lo i passar un dia contemplant un lloc dels més bonics que tenim en el nostre país.
5: Es pot accedir a Sant Pere de Rodes en cotxe o a peu, i es pot visitar de dimarts a diumenge.
4: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: Mr. Hubbard Salomon.
1: Propostes en xarxa.
2: Trucar per telèfon cada vegada és una acció més vintage. El confinament va desencadenar un boom de les videotrucades, però recordeu aquella sensació de despenjar el telèfon i no saber qui o què t'espera a l'altra banda? Més informació i totes les propostes al web enveualta.com.

0: WhatsApp de Radio Vila Sacra, C5-6-19-70-62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!
2: I parlant d'emocions...
3: 64.
4: Pareu bé l'orella.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Sóc una altra vegada jo. Escolta, sóc pesada, eh? És que sóc culer, diu el meu marit. Dic, jo voldria, per la setmana que ve, les una, perquè fa dies que ho vull dir, al final se me'n va del cap.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
8: Repetiràs.

0: Participa amb nosaltres.
1: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
0: Repetiràs.
2: Cada dia de la nostra vida.
3: Frescos, dinàmics, alegres, servei, qualitat, proximitat, colors, vida.
2: Si és que voleu que s'enriqueixi amb la participació de més persones...
4: Allà on vagis, recomana la ràdio de casa, Ràdio Vila-sacrà.
5: Doncs sí.
6: Sintonitzes Ràdio Vila-sacrà.

0: La música, seleccionada al detall, per estils i el seu moment i horari. La modèstia, que no sigui ni falsa ni petita. El gust, cadascú segons les seves capacitats. I el dia a dia, amb la millor de les sorts.
1: Només cal fer servir el sentit comú.
0: Senzillament.

0: Segons els experts, la calor excessiva pot afectar la producció d'espermatozous, a la seva morfologia i la seva mobilitat. Encara canvien un missatge de tranquil·litat. Escoltem Xin Xin Lin, ginecòloga especialista en reproducció assistida. La producció és cíclica i es du a terme cada 3 mesos.
1: Si això en el futur, amb el canvi climàtic que s'espera, etcètera, fos més a llarg plaç, doncs potser sí que es podria veure afectat ja de manera no irreversible, però bueno, de manera important.
0: Lin convida a dur roba ampla, especialment a l'estiu, per evitar un escalfament que l'anatomia humana ja ha tractat d'impedir.
1: Els testicles estan penjant fora del cos perquè així es mantenen, no, en una temperatura un parell de graus per sota del que és la temperatura corporal. I el fet de portar roba ajustada el que fa és apropar els testicles a la temperatura a la que no és ideal.
0: Lin recorda, però, que no només la calor afecta la qualitat espermàtica, cal mantenir uns hàbits de vida saludables perquè no disminueixin.
2: Pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara...

0: Et sona la marca Branding Plan?
1: Té alguna cosa a veure amb la ràdio i els negocis, no?
0: Sí, per aquí va. Els negocis, les empreses... Però és més que això. És una subscripció que pot sumar a la teva estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, l'hauries de conèixer. No hi perds res. Porten molts anys ajudant a pimes de tot l'estat a créixer.
1: I per apuntar-se?
0: Molt fàcil. Entra al web serempresarios.com. Busca Girona. És gratuït, ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci.
2: Amb Branding Plan, els negocis milloren.

0: estic preocupat pel nou Real Decret de la Legionel·la.
1: Per què?
0: M'han dit que afecta tant a petits negocis com a grans empreses i no sé què haig de fer.
1: No pateixis. Truca a Fora Plagues. T'informaran i assessoraran sense compromís.
2: Gestionem, documentem i controlem la Legionel·la del teu negoci. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions. ForaPlagues.com i el 972 44 72 20.
3: Què necessites avui?
4: Sabies que a Talent You personalitzem la formació corporativa amb intel·ligència artificial? Doncs ara també revolucionem la captació de talent.
5: Talent You utilitza la IA per crear ofertes atractives, fer valoracions objectives, estalviar temps i entrevistar candidats 24/7 amb resultats òptims i sense límits.
4: Talent You, formació personalitzada, selecció justa.
5: Descobreix-ho a talentyou.ai perquè el futur del

0: Bona nit. Un viatge en el temps.
1: I parlant d'emocions.
2: 75.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: Ja hem parlat en aquest programa algun cop del tema dels suïcidis. Hem dit, hem recordat, que més de 800.000 persones, segons l'OMS, es suïciden al món cada any. Doctora Victoria Martínez és doctora psiquiatra, experta en conductes suïcides. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui.
1: A vosaltres.
0: Quina és l'edat mitja del suïcidi? A quines edats generalment podem fer la mitja?
1: De la mitjana del suïcidi està al voltant dels 40 i 60 anys. Canvia una mica segons si és home o dona.
0: I per què vostè, que és experta en el tema, creu que les persones arriben a decidir treure's la vida? Per què?
1: Doncs perquè els pensaments autolítics o els pensaments de suïcidi poden aparèixer en els moments de patiment a qualsevol de nosaltres.
0: No, sí, clar.
1: I sabem que, doncs, que els nens, a partir de que tenen consciència, poden experimentar, doncs, aquests pensaments suïcides.
0: Es diu que generalment hi ha joves o persones que ho fan per cridar l'atenció, i en canvi, quan una persona que ho diu supera una certa edat, és a dir, gran, ja, generalment ho acaba fent. És això així o no?
1: És cert que els ancians tenen major risc de suïcidi, fan tentatives normalment o intents de suïcidi més letals. No és cert que les tentatives siguin per cridar d'atenció, les que no siguin mortals. En tot cas, es tracta d'una conducta, no?, en què la persona, doncs, està demanant ajuda d'alguna manera.
0: Doncs bé, i quin creu vostè que és el principal factor que porta una persona a treure's la vida?
1: El principal factor és patir un problema de salut mental. Sap que aproximadament el 90% dels casos hi havia un trastorn mental de base.
0: Trastorn mental de base.
1: I després hi ha molts altres factors, és quelcom multifactorial, com per exemple, doncs, està passant un mal moment, està patint una depressió, certs estressors ambientals, no?, com per exemple, doncs, el bullying, els casos de maltractament, ruptures sentimentals, pèrdues.
0: I hi ha alguna manera de prevenir el fet de que una persona es vulgui suïcidar, de veure-ho venir, això, o no?
1: Sí que hi ha manera de prevenir-ho. Sobretot és escoltar la persona, no?, i deixar-la parlar. Deixar i poder escoltar sense alterar-nos, doncs, quan algú ens diu que té idees de suïcidi o que ho ha pensat en algun moment. Sobretot és escoltar...

0: transmetre calma i acompanyar la persona doncs, a un professional de la salut.
1: I és cert que abans d'aconseguir el suïcidi hi ha tentatives abans que s'ha intentat un suïcidar i no...
0: Més o menys hi ha un suïcidi consumat per cada 20 tentatives aproximadament.
1: Un suïcidi per cada 20 tentatives?
0: Sí.
1: Les persones que s'han intentat suïcidar i no ho han aconseguit tenen mala fama?
0: Per desgràcia, encara crec que continua un estigma, però crec que, mica en mica, això està començant a canviar, gràcies, sobretot, doncs, a moltes associacions i a molta gent que lluita contra aquesta causa.
1: Hi ha qui diu que un suïcida és una persona molt valenta i hi ha qui diu que és una persona molt covarda. Vostè, com a experta, què diu?
0: Jo crec que en cap cas hauríem de definir un adjectiu una persona que fa una tentativa com el persuïcidi. No es tracta de covardia ni de valentia, sinó que és una persona doncs, que en aquell moment està patint una situació de patiment extrem, no? I no sap com seguir.
1: Hi ha persones que han tingut a dins de la seva família un suïcidi i s'han sentit culpables. Com se les pot ajudar en aquestes persones per fer entendre que elles no tenen cap culpa?
0: Doncs sobretot fer-los qualsevol tipus de culpa, perquè és impossible que una sola persona sigui culpable o hagi pogut arrossegar la persona a fer una tentativa per suïcidi. En tot cas, doncs, explicar, no?, quins són els problemes que poden portar una persona a suïcidi, a suïcidar-se, a morir per suïcidi, i sobretot de responsabilitzar la persona.
1: Hi ha també qui diu que la vergonya, la impotència en alguns casos, les falses acusacions, l'enveja, la falsedat, que són causes de suïcidi.
0: Totalment.
1: I la tendència, quina és la tendència dels suïcidis actualment, tal com està el panorama?
0: Doncs realment sembla que la tendència és que hi ha dades, que tampoc fa tant de temps, és molt estable.
1: Ja. Yeah.
0: Sembla que no hi ha relació, almenys no s'ha comprovat que hi hagi una relació, no, amb esdeveniments. És quelcom molt, molt estable. Uh-huh. Casos amunt, casos avall.
1: I es suïciden més els pobres o...?
0: No.
1: No.
0: El suïcidi és quelcom que apareix en tots, els tipus de societat. Que no es diferencia.
1: Hi ha gent que ha estat molt famosa, ho ha tingut tot, i diuen que s'ha suïcidat perquè ja han arribat al límit.
0: Hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no, però realment no s'ha demostrat que sigui així.
1: I quin creu, doncs, vostè que és la raó per la qual més de 800.000 persones de tots els sectors i de tots els àmbits es suïcidin anualment cada any?
0: Jo crec que el que passa és que no s'han desenvolupat plans de prevenció ben fets, no?, per poder disminuir aquestes dades. Jo crec que és molt difícil d'arribar a un índex zero de mortalitat.
1: O sigui, vostè creu que no es pot arribar a un índex zero de mortalitat per suïcidis?
0: Jo diria que no, però crec que se poden baixar les xifres, segur.
1: Segur, esclar. Doncs bé, jo li deixo a vostè la frase que consideri que li ha de dir a tots els nostres oients per acabar avui aquesta entrevista. Gràcies.
0: Doncs sobretot que la gent no tingui por de parlar del suïcidi, que escolti les persones que en parlen, i perquè alhora si algú et parla d'això és que t'està demanant ajuda. Sobretot parlar-lo, normalitzar-lo, perquè és quelcom molt, molt, molt, molt freqüent en tenir idees de suïcidi, i normalitzant-ho doncs podem començar a treballar.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
1: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
3: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
4: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
5: Vinga, som-hi!
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Hola a todos. Sí, los próximos 12 y 13 de diciembre se celebrará la quinta edición de la Feria de Navidad en la Basílica de Castello de Empúries. Evento ideato e organizzato por la Asociación Comerciante Empresario de Castello Empuria Brava con la colaborazione dell'Ayuntamiento. Conteremo con cerca 40 paradas, animaciones, talleres per niños, actividades para todas las familias y food trucks. Finalmente, el 3 de diciembre sorteremos el ganador del Superlotto de Navidad de 3.000 euros. Y no es todo, porque será también nuestro juego, como siempre en cada edición de nuestras ferias, y será adivina cuánto chucho se sale en la bote. Por lo tanto, reserva esas fechas, esos dos días, 2 y 3 de diciembre, per disfrutar un días llenos de diversión, entretenimiento con tu familia y con nosotros.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
2: Repetiràs.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i cap tot. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: I parlant d'emocions,
1: 63.
2: El secret de l'amor.
3: Explica'ns el teu secret de l'amor.
4: 972-51-1268.
3: Deixa missatge i et visitarem.
5: Viu una història d'amor.

0: secret de l'amor.
1: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
2: Miquel Pedrosa Ros.
3: Marta Margall Cordomer.
2: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96 en té allà.
4: 96.
2: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
4: I quan porteu casats?
2: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1946. El 1946. I mire, i així d'ara jo vaig sentir per la ràdio. Jo estem allà tot el dematí, poso la ràdio, poso... Tots som amics. Ah. Per què? La meva germana és la Lluïsa Pedrosa. L'Agapit Torrent, la seva dona. L'Agapit Torrent és el meu cunyat. Tota la vida hem estat a Figueres.
4: I com va anar que us vareu conèixer? Com va anar?
2: Miri, perquè el meu ofici és matarifa, oi?
5: Què vol dir matarifa?
2: Matarifa, matador, que treballo amb un matader.
5: Ah, vale.
2: Els meus pares eren carnissers. Vale. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers.
4: Ah.
2: I d'allà, miri, vaig anar treballant al matador i vaig a matarifa. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anant aquí a Can Croset, que és aquí darrere casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que era aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí, el seu avi era en Cordomí. Eren aquí en aquesta horta i era aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, passava. I aquí al costat hi havia un caminet i anava ja directe a Can Croset. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: "Ai, nena, a parar mal aquesta figa." Coses de jovent.
4: Sí.
2: I mira, i així, sí, i em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar en Raonari, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment. I ens en vam anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts. Però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 43. Però vaig tenir la sort que sempre vaig estar al voltant de Figueres. Aquí Figueres mateix, a Maçanet de Cabrenys, a Portbou, a Garriguella. Sempre era aquí al voltant de Figueres i, esclar, sempre es va anar veient i fins que en l'any 46 em va llicenciar. I llavors es van casar.
3: D'això apòstic, fill. El mateix et feia d'ells. Eres també un noi jove, mira, i venia, ni anàvem pas, també anàvem d'allò, el que s'ha encegat.
5: I es van casar enamorats, molt enamorats.
3: Sí. Fins que vam arribar a casar.
4: I quin és el seu secret de l'amor? Per vostè.
2: Ai, em penso cap. Per què no? És una cosa espontània.
4: No, ja.
2: Això jo ho considero una cosa espontània. Que surt sense pensar.
3: No te trobes, tu em contents, te vas, i d'un dia a l'altre fem.
5: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
2: Jo a tota la meva família, perquè els fem amb tots els meus nebots i netes i d'allò, i amb la meva germana principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara pobrota també es va trencar el fèmur, com jo. Vaig caure aquí en el menjador, bueno, el menjador, el fem servir el menjador, i vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmur. Tan lleuger que anàvem a casa, un dinar. L'any passat encara tenia el carnet de conduir. Me se va acabar el dia 12 de març de l'any passat, del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... Bueno. I això encara em veig en condicions, diguéssim, de portar-la, però em fa una cosa.
4: És admirable.
2: Per allò de dir, és tan gran, i perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha res de nou. És un compromís per la casa que et fan el carnet, eh? També és un compromís per ells.

0: La nit.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Les millors botigues són les que tens més a prop. Productes de qualitat, varietat i gent de confiança. Entre tots i totes, fem consum local i responsable.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Entre la música i tu. Ràdio Vila Sacra, molt més que ràdio.

0: tots els nostres records.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona? Menye, menye, menye,
3: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Unes paraules de gratitud. Gratitud per la teva claredat, per la teva curiositat intel·lectual, pel teu to amable, i activar la capacitat interrogativa dels oients, realment excepcional i que tots hem gaudit molt. Desitjo que tinguis una molt llarga i fecunda vida professional. M'agradaria saber quin llibre de filosofia t'ha marcat més, t'ha deixat més ressonància, t'ha fet pensar més de tots els que has llegit en la teva vida. Gràcies i bon estiu.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
1: Telèfon de reserves 972 32 1100. Rosaleda sense número, S'Agaró.
2: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Carrer Méndez Núñez 5-7, Figueres.

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vilasacra?
1: Caiguts del cel?
0: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
2: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
3: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
2: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.

En els temps actuals, totes les veus són importants. Fuig d'aquells que volen acaparar l'espai que ens pertoca als demés. Avui dia, els protagonistes al cinema. Aquí, les persones primer. Fes-te sentir. Missatge de veu al WhatsApp 648 65 26 21 o missatge al 972 51 12 68. A nosaltres sí ens interessa el que tinguis que dir.

0: toca raonar.
1: Avui, per la carretera que porta Roses, un vehicle que, en principi, semblava un avió, ha passat per la meva esquerra i gairebé ni l'he vist. Jo anava a uns 90 km hora i entenc que potser anava massa tranquil. Però, perdoneu, voleu dir que cal anar com un coet per carreteres locals? El vehicle segurament passava dels 150 quilòmetres i pel que semblava no li funcionaven ni els intermitents, ja que durant el trajecte que l'he pogut veure no els ha fet servir mai, mentre avançava un vehicle i un altre a tota velocitat. A l'arribar a Roses m'ha semblat veure'l posant gasolina al servei que hi ha just a l'entrada de la població. Ah, carai, clar, un BMW matrícula de fa 15 anys. Bé, resulta evident que el BMW són cotxes bons i que poden funcionar a tota velocitat i sense utilitzar intermitents quan també són vells. Però cal anar tan ràpid? I els intermitents no són necessaris en aquest tipus de cotxe? No entendré mai els conductors que quan no poden passar se't posen a un pam del cul com si et volguessin donar una empenta. O quan t'avancen ho fan a tota velocitat sense pensar que una roda punxada o un petit imprevist poden causar mal als altres. Com tampoc entendré mai aquells que fan carreres clandestines citant-se per les xarxes i molt menys podré entendre mai a tota aquella gent que a sobre va a veure tanta ximpleria. És clar que també és veritat que hi ha cervells per a tot a la vida. És clar.

0: la nit.
1: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
2: Que s'està quan s'està bé.
3: Que s'està quan s'està bé.

0: casa està quan s'està bé.
1: Que bé casa està quan s'està bé.
0: Quan s'està bé.
2: Ràdio Vila-sacra per estar bé.
3: Que bé casa està quan s'està bé.
4: És fantàstic,
5: oh! Que guai!
6: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.

0: No es tracta només de reciclar. Cal reciclar bé, amb persones compromeses, professionals responsables, implicats en construir un món millor. Xavier, Maria, Antoni, Núria, Jordi, Laura.
1: Gent Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no és el mateix reciclar que reciclar bé.
2: La xarxa.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Bona nit.
1: Seguim a prop teu.
2: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.
3: I parlant d'emocions.
1: 22. A punt per dir sí.
4: Yeah. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere.
5: Amb el suport de sexydream.es.
6: Maria, ho sents?
7: Que si sento què?
6: L'amor, les papallones.
7: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?
2: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Fa 20 anys que vam néixer per fer-te volare per tota Europa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Vueling.
1: No t'ho perdis.
2: Segons la tradició cristiana, Sant Daniel va ser un monjo armeni decapitat pels àrabs a Arles de Provença l'any 888. Els seus fidels se'n van endur el cos cap al sud, enterrant-lo a la zona est de Girona, en l'aleshores coneguda com Vall Tenebrosa. L'espai aviat es va convertir en un lloc de peregrinació, adoptant l'actual nom de Vall de Sant Daniel i erigint-s'hi un monestir avui mil·lenari, el monestir de Sant Daniel. És l'únic monestir benedictí femení de Catalunya i des de fa ben poc disposa d'una hostatgeria oberta a tothom. Si voleu saber-ne més, una ocasió perfecta és aprofitar les visites guiades que ofereix el primer dissabte de mes. Es tracta d'unes visites d'una hora i mitja de durada on descobrir tots els espais que conformen el monestir: l'església, el claustre, la fogaina, l'antic celler. A través del recorregut aprendrem com funciona la vida monàstica, què ha passat al llarg dels 1000 anys d'història del monestir i quines obres d'art acull, com un conjunt escultòric d'alabastre del segle XIV o XV format per les figures de la Mare de Déu, les Tres Maries i Sant Joan Evangelista. Una proposta per a totes les edats que requereix de reserva prèvia i té un preu de 6 euros. Visites guiades al monestir de Sant Daniel de Girona, el primer dissabte de mes a les 11 del matí. Més informació al web santdaniel.com.
3: Mare meva, quin somni!
4: Amb la brisa del mar i degustant la gastronomia mediterrània i de mercat, restaurant marisqueria La Clova. Descobreix els variats menús diaris, els menús degustació gastronòmics o la nostra carta. Restaurant marisqueria La Clova. Per menjar al migdia o sopar a les nits, gaudeix d'un racó únic davant del mar.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: I parlant d'emocions.
3: 58.

0: tanca els ulls.
1: I parlant d'emocions...
2: 95. Tiki Viki!
3: Toc Toc, connecta't al territori.
4: Volem compartir petons que connecten.
5: Exclusives Ràdio Vila-sacra.
4: Connectem petons.

0: secret de l'amor. Ton, 79 anys. Angelina, 69 anys. 45 anys casats.
1: No hi ha hagut mai infidelitats.
2: No, això no. Ens ho hem portat molt bé, amb això, eh? Jo amb la dona que tinc n'he tingut prou i ella em toca també.
1: Jo també.
2: Els nostres fills hem procurat inculcar-los, eh?
1: El treball.
2: El treball, l'honradesa i el treball, eh? I gent si pot ser, compromesa amb el país nostre.
1: Que siguin responsables.
2: Sí, que siguin responsables.
1: I no ens podem queixar.
2: Nosaltres no és el sacrifici, el que sigo, però nosaltres el que volíem és que siguessin homes
1: el
2: dia de demà, perquè la persona que sap, lo sapiguer vol dir llibertat. Si saps, és llibertat, perquè llavors tu pots contestar aquell i l'altre. Si no
1: saps, el que facis.
2: Si no saps, sempre has de callar. Però el principal de l'amor és que siguen de veritat els amors. Que a vegades hi ha gent que es casen pels quartos, es casen per altres coses, o hi ha interessos a... Llavors això... Sí. Llavors, bueno, però llavors això a vegades és el que porta les coses a desunió. M'entens? El de més s'ha de deixar a part.
1: Bueno, s'ha de... Mira, si no t'avens, pues, també t'has de... Una vegada una de fluixar i l'altra vegada de fluixar l'altra. Això és una cosa de dos, eh?
2: El nostre secret ha sigut que vos vam agradar i hem continuat agradant-vos. S'ha perdut una mica la xispa, però encara mos agradem. Va d'aquí.
1: Sí, així ha passat.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientasparafamilias.
3: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: com sigues intel·ligent?
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
3: L'opció dels que en saben.
4: Benvinguts a Ràdio Vilasacra, emissora líder a casa d'en Pep.
5: I parlant d'emocions...
6: 43.
7: Exacte.

0: Hi ha molts tipus de parelles. Els que dormen junts, els que dormen en llits separats, els que s'adormen al sofà. Hi ha els que abans d'anar-se'n a dormir es diuen t'estimo. Els que fan la cullereta, els que es toquen una mica amb els peus. Perquè si hi ha res que fa únic l'amor, és que té formes infinites.
1: Simplement brutal.
2: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
3: draca, draca. Superfestassa.
4: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. Draca.
5: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
6: Superfestassa.
7: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
8: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
9: Xumba, xumba, traca, traca.
10: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
11: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
12: Més informació, 972 50 75 23.
13: Places limitades.
14: ¿Creo en el amor usted?
15: Y yo, a mí me va a preguntar con 90 años.
14: Hombre, claro.
15: Y yo tengo la picha así.
14: ¿Cómo? ¿Ha tenido una historia de amor ferma?
15: No.
14: ¿No? Encara estoy esperando. Ja tinc 80 anys i encara estic esperant.
16: Bueno, mai no és tard, eh?
14: Espero que arribi. Espero que arribi.
15: El amor es un cariño que le dan dos parejas que se avengan y uno con los otros. Si no, entonces no hay amor.
17: El amor es una porquería porque cuando estás encima de ella disfruta y luego le echa el culo y dice basta la mierda.
15: No, pero esos son los la gente mayor, pero la juventud no,
17: la juventud más,
15: bueno,
17: más disfruta.
18: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
19: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra 107.0 FM.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un programa de programes. Ho entens?

0: la nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja.
3: A l'enquesta que ha fet el CIS per al Ministeri de Sanitat s'observen diferències entre homes i dones al voltant del consentiment. Un 28% de les dones declara haver-se sentit forçada a realitzar pràctiques sexuals que no volia davant d'un 13% dels homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes es mostren d'acord davant del 60% de dones que no. També hi ha diferència entre els que diuen consumir pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, i entre els que consumeixen prostitució. Un 31% dels homes admet que ha pagat per sexe un cop a la vida, només 4 punts menys que fa 15 anys.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Catalunya Informació. Les notícies en instant.

0: Sensacions positives
1: a l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Siguen sincers.
1: Benvinguts a la ràdio.
2: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
3: Contestador 972-51-1268.
2: Què pots dir el que vulguis?
3: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
2: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
3: Contestador 972-51-1268.
2: Pots dir el que realment et dongui la gana.
3: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bon dia. Felicitats, que és el cumpleanys demà, em sembla, de la Maria Lluïsa. Doncs que moltes felicitats a la Maria Lluïsa, que és el seu cumpleanys. Sí, felicita-la. Doncs escolta'm, jo et dic una cosa. Que per mi, actualment, el que m'agrada més de tot és el meu Nino que Catalunya Ràdio. Adéu!
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
7: Repetiràs.

0: Bona nit.
1: Catalunya Informa.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà.
3: És informació.
4: És la llei. És la llei.
1: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
5: Taula de participació social. Què és? Respon Núria Fabra, que és la seva coordinadora.
6: És un òrgan consultiu del Departament de Justícia. Això vol dir que és un espai que convoca el Departament de Justícia, les entitats col·laboradores i de voluntariat, que són totes les entitats socials, culturals, esportives, que porten a terme activitats en col·laboració amb el Departament de Justícia, tant a la justícia juvenil, com a mesures penals alternatives, com amb serveis penitenciaris.
5: Quina feina fa?
6: Com a òrgan consultiu,

0: participació social i altres taules que treballen a cada presó?
1: Cada centre té un òrgan també de treball permanent amb les entitats, un espai consultiu de treball amb les entitats. I aquests òrgans també reuneixen trimestralment, com a mínim 3 vegades l'any, i també fan un pla de treball i generen unes comissions. De vegades, per exemple, es fa una comissió per organitzar un dia del voluntariat, o de vegades es fa una comissió per veure de quina manera es pot millorar l'acollida de nous interns amb implicació de les entitats.
0: Quan i per què neix la taula de participació social?
1: Sorgeix a partir d'una demanda de les entitats de voluntariat que reunien anualment amb el Departament de Justícia per treballar temes de la seva col·laboració i dels programes de voluntariat, i es considerava que una trobada anual era insuficient. I a l'any 2003 es va recollir aquesta sensibilitat i es va acordar posar en marxa aquest òrgan consultiu, que es va començar a funcionar de forma estable l'any 2004 i es va regular després, posteriorment, a l'any 2009, posant en marxa el que serien les taules de segon nivell o de centres penitenciaris.
0: Com funciona?
1: Hi ha un òrgan de primer nivell, que és l'òrgan general, on estan representades totes les entitats i la direcció dels serveis penitenciaris i de justícia juvenil i MPA, i és el que realitza el pla de treball general i el que porta a terme projectes d'innovació, dels que llavors es generen grups de treball que els desenvolupen.
0: En resum, la taula de participació social neix a partir de la demanda de les entitats de voluntarietat en l'àmbit de la justícia, que consideren que una trobada a l'any és insuficient per portar a terme projectes. La taula de participació social és un òrgan consultiu on les entitats proposen projectes i activitats per fer a les presons o en l'àmbit de la rehabilitació penitenciària dels interns. Projectes i activitats que es porten a terme quan hi ha els recursos i després que el Departament de Justícia i doni el vistiplau.
2: Siguis on siguis, vagis on vagis, escolta. 100%

0: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Jo d'això no serà.
3: La línia d'atenció contra la violència masclista és el 900 900 120.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Pareu bé l'orella.
2: Escolta. Vull que me posis cachito.
3: La fem entre tots.
4: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
5: Ah, màquina!

0: Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: Tot el que s'ha treballat des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és d'accés públic i es troba recollit al portal lingüístic i qualsevol persona hi pot accedir i fer-se seva la normativa que s'hi recull.

Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament, què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tota la vinya del senyor.

0: I parlant d'emocions.
1: 32.
2: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
3: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
4: Dreams, sweet dreams for me.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 15 de maig del 2025.
1: Cada català gasta cada any 112 euros en menjar que acaba a la brossa. Ho assegura un estudi encarregat pel govern i que també alerta que el malbaratament alimentari té un impacte ambiental destacat. La producció, la distribució i la comercialització dels aliments que es llencen es tradueix en l'emissió de més de 462.000 tones de CO2, que és com si es fessin 22.000 vols entre Barcelona i Brussel·les. Segons detalla l'estudi, el 70% d'aquestes emissions provenen de menjar que ni tan sols ha estat cuinat. I el que més es llença són la pasta, l'arròs i els llegums. I el que menys, els ous i els làctics. L'informe també constata que les principals causes de malbaratament són la caducitat dels aliments i el seu aspecte. Per evitar-ho, no n'hi ha prou amb una bona planificació de les compres familiars, sinó que també cal un canvi al sistema alimentari que fomenti el comerç local. Ho ha proposat Marta Rivera, professora d'investigació del CSIC i experta en sistemes alimentaris al Catalunya Nit.
2: Pagar bien a los agricultores, revisar el tema del etiquetado, revisar el tema de la clasificación, ¿no?, las categorías de los alimentos y, por supuesto, el comercio de proximidad, porque al fin y al cabo el producir alimentos para el ámbito local reduce claramente también el desperdicio alimentario.
1: La directora general de l'entitat Resero, Rosa García, demana que no es posi el focus en el consumidor i que s'aprovi d'una vegada el reglament que ha de permetre desplegar la llei contra el malbaratament alimentari.
3: Hem de superar sempre el focus de, no, de culpabilització de la ciutadania i començar també a demanar, doncs, quantificació i mesures específiques amb el sector de la distribució, amb el sector del comerç i amb el sector també de la producció primària.
1: I el govern diu que el reglament s'aprovarà aquest any.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
1: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
2: És la millor recepta.
3: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: la nit.
1: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: Gent Ràdio Vilaseca.
3: Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis.

0: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
1: Vermuts Miró. L'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
2: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
3: Au, jo em vaig presentant un programa a la ràdio.
4: Jo de reportera a la tele.
5: Jo narrant una final de la Champions.
6: I tu, com et veus? A Radiofònics t'oferim el teu curs de ràdio o televisió en un format 100% pràctic. Treu el comunicador que portes dins i forma't el màster 360 en ràdio i televisió. Informa-te'n a radiofònics.cat. Radiofònics, l'escola de periodisme pràctic.

0: I parlant d'emocions.
1: 38.
2: Tiki-biki!
3: Ràdio
4: Vila
2: Sacra.
4: Vale.
3: Ramon, 91 anys. Carme, 78 anys. 58 anys casats.
5: Al mateix carrer, amb un número de diferència, i mira, encara que fóssim veïns, doncs ens ignoràvem. I un bon dia vam començar a sortir junts i així es va començar la cosa.
6: Perquè jo vivia al 95 i ell al 97. I la portera de la casa no se'n va enterar que anaven junts fins que va venir el meu pare a parlar amb el seu pare, diguéssim que anaven junts, que podien d'allòs.
5: Com que jo no tenia mare aquella època, jo em feia el càrrec de tres germans que tenia, perquè eren petits, més petits que jo. Aleshores, no podia pujar el promès a casa si no hi havia el meu pare. Jo no podia sortir al carrer si no portava un guàrdia civil al costat, que era un germanet, sempre. Anàvem al cine, en portàvem un. Anàvem a donar una volta, en portàvem dos. I així és, fins que ja vam anar en sèrio, però també sempre, fins que em vaig casar, no vaig anar al cine sola. Jo vaig començar a viure quan em vaig posar a festejar amb ell, perquè la vida em havia tractat bastant fumada. La guerra, ens va caure una bomba, ens en va cremar tres, la meva mare no ho va aguantar, es va morir molt jove, i jo, com que ja feia de mama per tres i el papa quatre, vaig dir, bueno, un mes i prou. Jo no me'n podia anar de casa.
6: Vaig començar amb ella i pujava ja quan hi havia els seus germans, eh? I quan que érem més petits encara els ajudava a fer algun problema del que jo me'n recordava, perquè era molt més gran, eh? Mira, estàvem tots els rats fins que arribien el seu pare i llavors ja van anar.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: general, la gent pensa que vivim en un món ple d'odi i de cobdícia. Però jo no ho veig així. A mi em sembla que hi ha amor per tot arreu. Sovint no és especialment distingit o noticiable, però sempre hi és. Pares i fills, mares i filles, marits i mullers, nòvios, nòvies, amics... Quan els avions es van estavellar a les Torres Bessones, que jo sàpiga, en cap de les trucades dels passatgers es parlava d'odi ni de venjança. En totes es parlava d'amor. No ho sé, però jo crec que, si us hi fixeu, veureu que l'amor realment és a tot arreu.
1: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Villa Sacra La Mejor, the best.
2: Sabíem que arribàvem lluny, però al cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.
3: ¿Vostè creu en l'amor?
4: Pues sí.
3: Sí. ¿Le ha ido bien eso del amor a usted?
4: No, nunca.
5: Ara has de contar el que tens.
3: Però això per dur el que és, perquè portes una cara de felicitat espectacular, eh?
6: Sí, sí. Se nota que sí.
3: I tant.
6: Sí.
7: Yo llevo 42 años casado y con la misma, o sea que yo creo que sí.
3: ¿Y eso es bueno?
7: Jo crec que sí.
3: Molt bé, així està.
8: En el 107 de la FM.
9: Apunta bé.
10: La música de la teva vida.

A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ha acabat l'escola i han començat les colònies d'estiu, un servei per a les famílies que és més que una parca d'infants. L'educació del lleure és beneficiosa per al desenvolupament dels nens i joves, però no tothom s'ho pot permetre. Per això es reivindica que les colònies són un dret i no un privilegi. La Laura Zurriaga ha estat testimoni de la sortida d'un grup d'infants.
2: És una setmana d'esbarjo per a ells.
3: Tinc moltes ganes d'anar-me a colònies perquè normalment ens posen moltes coses xuleres i són molt divertides. Anar a la piscina, fer excursions,
4: fer molts jocs.
5: També altres coses que fem és la noche de gala i nos vestimos muy guapos y guapas y también celebramos Sant Joan.
2: I esperen les activitats amb molta il·lusió.
5: Millor de l'any, porto molt de temps esperant això.
6: Sí, jo fa poc que he vingut i vull provar-ho per la primera vegada.
7: S'ho va ser molt bé i és la quarta vegada que vaig d'aquestes colònies.
2: A les colònies descobreixen a través del joc lluny dels pares. Si els trobaran a faltar o no, això està en dubte.
8: Sí. No, jo sí.
5: No.
8: Jo sí.
2: Les vacances dels petits, però, poden ser tot un repte de conciliació per a moltes famílies, només assumible gràcies als casals d'estiu.
9: Doncs mira, conciliarem doncs, entre les colònies, el casal d'estiu i combinant-nos les vacances, una setmana un i l'altra l'altra.
10: Ja m'agradaria no fer vacances a l'agost, però per conciliació s'han de fer l'agost i llavors el juliol, doncs mira, aquí a les 5 setmanes.
2: L'any passat, més de 40.000 infants i joves van participar en les activitats de lleure d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. 7.000 d'ells gràcies a una beca.
11: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
12: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: I parlant d'emocions,
1: 67.
2: Hola, Sílvia.
3: Què passa aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.